0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: El Comitè Unitari de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'ha mobilitzat per reclamar millores laborals. Ha fet amb convocatòries aquest dimarts i dimecres davant de la porta de l'Ajuntament una convocatòria de mobilització impulsada per al Comitè Unitari integrat pels sindicats Comissions Obreres i UGT. La protesta, celebrada a les 10 del matí, coincidint amb els descansos de la plantilla municipal, ha servit per denunciar la manca de resposta del govern municipal i dels responsables tècnics davant de diverses reivindicacions laborals. Segons els representants sindicals, continuen pendents de resolució malgrat compromisos adquirits. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb el president del Comitè Unitari, Francesc Soto, i també ha parlat amb Maripaz Lacueva, delegada sindical, integrant del Comitè Unitari i del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
2: Estem reivindicant que es faci efectiu els acords que s'arriba a la negociació col·lectiva. Tenim un problema en les modificacions de l'RLT que portem més de dos anys intentant desencallar i no hi ha manera. N'hi ha un acords i després no es compleixen. Tenim un problema de riscos laborals, plans de prevenció, condicions de treball, de llum, ergonomia, que no acabem d'encetar. I tenim uns endarreriments de l'any 25 que encara no s'han fet efectius. Creiem que són problemes tècnics, però clar, no pot ser una cosa in eternum, és a dir, des del mes de gener ja sabia, m'entens? Bueno, m'han dit que al mes de març es va fer una modificació per poder fer front a aquesta despesa, encara a dia d'avui pues no sabem quan cobrarem. I bàsicament això, i després, bueno, són canvis, s'estan fent canvis organitzatius i no es consulta a la part sindical, i creiem que ja ha arribat el moment de fer una mesura de força i que realment es veia el malestar que n'hi ha a la plantilla i que s'està enquistant.
1: Algunes de les reivindicacions que es fan són d'ara o són de fa molts anys enrere?
2: Bueno, n'hi ha reivindicacions que venen d'anys enrere, però bueno, ja no podem mirar enrere, estem en l'actualitat i s'ha d'entomar la solució.
1: Mobilitzacions que heu fet aquests dos dies davant de les portes de l'Ajuntament, aquestes mobilitzacions tindran continuïtat?
2: Com ja vaig dir ahir en unes altres declaracions, sí que després d'avui el Comitè Unitari farà una reunió, una avaluació de l'impacte i de la participació, i evidentment si no es posa fil a l'agulla continuarà les mobilitzacions.
1: Bé, aquesta setmana també coincidint amb la primera mobilització, el regidor de Recursos Humans va enviar un correu, en aquest cas als treballadors, on deien que molts d'aquests punts que estaven d'acord i que s'estava treballant.
3: Sí, és el mateix que ve dient des de l'any passat, pràcticament, quan ja coneixia tots aquests aspectes, i ens va dir que sí i que estaria, s'ho miraria, i que si no personalment ell s'encarregava, però no tenim constància de que s'hagi avançat en res, de tot el que ja va dir que sí. És que és això. El nostre problema és que ens diuen que sí, però després no veiem que es faci res del que hem acordat efectiu, que es faci efectiu, que ho veiem.
1: Proper pas?
3: Proper pas. Nosaltres hem demanat reunió novament amb l'alcalde.
2: El dijous es va demanar, de moment no tenim resposta.
3: I, bueno, depenent del que ens diguin o que no ens diguin, pues així farem.
1: Sobre, en aquest cas, la convocatòria, satisfets des del comitè?
2: La veritat és que sí, estem satisfets, perquè, bueno, és la primera vegada que realment dos dies de concentració i la gent ha respost, entens? És a dir, no es pot deixar el servei desatès, i per això creiem que n'hi ha alguna gent que no pot deixar, perquè nosaltres som responsables de la nostra feina i sabem que estem al servei dels ciutadans, però això no vol dir que no puguem reivindicar les nostres millores en les condicions laborals.
3: Sí, molt, molt satisfets, perquè la veritat no era... No sabíem si hi hauria resolt, si els companys veurien que necessitem el recolzament perquè vegi aquest equip de govern que tal com anem no anem bé, siguin conscients, i bueno, la resposta dels companys i el recolzament respecte a que ells sí que veuen la necessitat d'aquestes millores, bueno, encantada.
1: En resposta a les mobilitzacions, el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, va enviar aquest dimarts un comunicat intern a la plantilla municipal en què assegura que l'equip de govern comparteix les reivindicacions plantejades pel comitè unitari i que els diferents punts ja s'estan treballant. Segons el comunicat, traslladat als treballadors després de la reunió mantinguda amb el president del comitè el passat 29 d'abril, el govern municipal considera que no existeixen discrepàncies de fons amb els sindicats. Recorden que hi ha plena coincidència en tots els punts que es plantegen i que no es tracta de qüestions sobre les quals hi hagi discrepància de fons, sinó d'objectius compartits, assenyala el text signat pel regidor de Recursos Humans. El regidor també defensa que la modificació de la relació dels llocs de treball i la revisió de les categories CB2 ja està en marxa i que assegura que el govern està prioritzant el seu inici en els temes acordats. Pel que fa al calendari de negociació reclamat pels sindicats, el govern afirma que s'està treballant per concretar-lo amb dates realistes i vinculants que aportin estabilitat i previsibilitat al procés negociador. També en el comunicat, Xavier Vila fa referència a les reclamacions de seguretat i salut laboral. Assegura que el consistori està avançant en l'actualització del pla de prevencions de riscos laborals i en la planificació de simulacres i actuacions destinades a millorar les condicions laborals. Aquest dimarts i dimecres, com dèiem, el comitè unitari dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, integrat per els sindicats Comissions Obreres i UGT, ha fet aquestes dues mobilitzacions, aquestes dues convocatòries davant de la porta del consistori.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per a les tres escoles Bressol municipals, l'Alt Cavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Jordi.
1: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
4: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles Bressol municipals i, per tant, doncs, ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important. I, per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
1: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió, preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
4: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat, doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys, doncs, el podrà fer sense cap problema.
1: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol, ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no, o per qüestions de logística també, no?
4: Exacte, recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha, doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren, doncs, perquè no sé, doncs, les sensacions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
1: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
4: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és, en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
1: Aquests són els principals barems.
4: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són, doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de, ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
1: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola bressol?
4: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
1: Fins al dia 15 de maig, presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
4: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
1: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
4: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu Tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu Preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que, si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
1: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escoles bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
4: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure, doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a tu, Jordi.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca ofereix dos dies de portes obertes. Serà aquest dimecres i aquest dijous. Ens acompanya el seu director, l'Oriol Cusó. Molt bon dia, Oriol.
5: Molt bon dia.
1: Bé, jornada de portes obertes de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, tenint en compte que teniu ja les preinscripcions ja a tocar, no?
5: Ah, això mateix. Sí, sí, aquest dimecres i aquest dijous, els dies 6 i 7 de maig, a les 6 de la tarda, fem això, les portes obertes, que consisteix en un recorregut que fem per l'escola, l'escola en el seu, no, amb servei, l'escola viva, perquè totes les famílies puguin veure l'escola en ple funcionament, el que hi passa, no, i veure per les diferents edats, pels petits, per joves, per grans, de música, de dansa, i puguem fer un recorregut per tota l'escola, això, veient les activitats, coneixent el professorat i veient l'escola viva. I després, això, anar explicant tot el projecte educatiu, i quan finalitzem, doncs, podrem resoldre dubtes, o si algú té qualsevol dubte, qüestió, doncs jo els explicaré gustosament el que demanin.
1: Cal inscripció prèvia, o simplement amb l'horari que vosaltres feu de jornades de portes obertes, la gent pot entrar, pot mirar...
5: Sí, sí, no cal preinscripció prèvia, ho fem fàcil, ja no cal... aquesta psicosis, no, que vam agafar també amb Covid i amb pandèmies, no, no. Aviam, si hi hagués moltíssima gent, evidentment faríem dos passes, però en principi es pot assumir la gent que va venint, i sí, sí, sense cap inscripció prèvia, venia a les 6 de la tarda, i si hi hagués molta gent, doncs ja faríem dos torns.
1: De cara a les preinscripcions, que arrencaran el dia 11 de maig, és a dir, el proper dilluns, quina és l'oferta que ofereix de cara al nou curs l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca?
5: Doncs sí, exacte. Aquestes portes obertes les fem aquesta setmana, perquè dilluns vinent ja fem les preinscripcions. Val? Enguany, en música, per definir-ho així de forma general, tant en música com a dansa, val? Oferim servei per a la ciutadania de totes les edats, tant de petits com grans, perquè això també és bo sempre d'anar-ho explicant, no? Que nosaltres no som una escola infantil de música i dansa, sinó que som una escola municipal de música i dansa per tota la ciutadania, i que així ens agrada ser i així ens agrada dissenyar-ho. I sobretot això, a la pàgina web trobareu tota l'oferta educativa, que és molt, molt àmplia, val? Tenim tant... dissenys de llarga durada, no? de setembre a juny, com tallers de curta durada de 4 a 8 sessions, val? Tenim coses dissenyades per diferents tipus de públic, no? I després aquí l'important també és de la preinscripció, que és el dilluns, que és el dia 11, d'això, invitar la gent a que s'apunti, val? Que traurem unes llistes de les places disponibles, però això també sempre ens agrada explicar de que la gent s'apunti, és a dir, és important mirar si hi ha plaça o no hi ha plaça de bateria o d'aquell grup de dansa que vull fer, però sobretot el més important és que us apunteu. Per què? Perquè la matrícula, la nostra escola, és viva. És a dir, que hi ha altes i hi ha baixes. És a dir, que avui hi ha unes places, però fins que no s'acabi el curs pot ser que hi ha gent que està fent alguna assignatura de l'escola que es doni de baixa. O, llavors aquí, per això diem que sempre la preinscripció no obliga a res. Si una persona fa una preinscripció no li fem cap cobrament, és després amb la matrícula. La preinscripció és una voluntat de dir, mira, a mi m'agrada ukelele o m'agradaria fer barra per adultes de dansa. Llavors, apuntar-se, llavors, això és important perquè això ens dona dret a, després, si hi ha una plaça lliure o tal, et trucarem i a partir d'aquí farem, no? Però és molt important que si algú s'ho està pensant o vol fer-ho, que no tingui la mandra de fer-ho, entrar a la nostra pàgina web, que són les inicials, emmdsab.sabarca.cat, entrar a la pàgina web, anar a una fotografia que diu preinscripcions, clicar allà i fer la preinscri, que veureu que és molt fàcil, que quan poseu el vostre any de naixement de la persona que vol fer, sigui un nen o un adult, doncs només posant l'any de naixement ja us sortirà el que podeu fer, val? Llavors us animem moltíssim, sobretot això, a fer la preinscripció, i després, si això es formalitza en una matrícula, doncs ja es veurà, no? Però això et dona dret a que pugui jugar la partida de tenir plaça.
1: De cara a la matrícula, teniu dates o encara no?
5: Sí, o sigui, la matriculació, en aquest sentit, hi ha un període ordinari, que es diu, vale? Que vol dir que a partir de l'11 hi ha com uns 10 dies, que és el període ordinari, que en aquest període ordinari s'ordena amb uns barems, no? Amb el barem de si ets nascut a Sant Andreu de la Barca, si tens germans al centre, i doncs en aquests 10 dies ens ordenem amb aquest barem, vale? I llavors, passat aquests 10 dies, sí que hi anem amb ordre d'entrada. El primer que arriba, el primer que seu. Pues el primer que arriba, el primer que té plaça. Val? Per això també ens animem molt que la gent, si realment vol entrar a l'escola, ho facin aquest període a partir de l'11 de maig, amb aquests 10 dies, perquè hi ha com una preferència. I després, a partir d'aquí, ens ho ordenem per obra d'entrada, com si diguéssim.
1: El més immediat, com dèiem, les jornades de portes obertes d'aquest dimecres i d'aquest dijous, l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Recordem que està situada a l'edifici del Centre Cultural Aigües Toses, on està la biblioteca, on està la ràdio. Compartim també amb l'Espai Jove i compartim també amb l'Escola Municipal de Música i Dansa aquest dimecres i dijous. Jornada de portes obertes a partir de les 6 de la tarda i a partir de proper dilluns, doncs, les preinscripcions.
5: Perfecte, això és, Jordi.
1: Doncs Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquestes jornades de portes obertes.
5: Gràcies a vosaltres.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Aquest dissabte l'ermita de Santa Madrona celebra la tercera edició de la Festa Jove de la Primavera. Avui ens acompanya el tècnic de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Saúl Caballero, per parlar d'aquesta activitat. Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Jordi.
1: Tercera Festa Jove de Primavera a l'ermita de Santa Madrona. Què és el que tindrem aquest dissabte?
6: Doncs tindrem una bona festa, igual que els anys anteriors. La veritat, cada cop molt contents de l'activitat que ja es realitza, de l'art i sobretot les capacitats d'expressió que tenen els joves, que són els que són a l'escenari i que dinamitzen l'activitat, tant dels DJs com l'any passat l'actuació drag, com també va ser el bingo musical. Tot això que hem tingut a les edicions passades, algunes coses repetim, com els DJs, els quals els hem escollit a través d'un concurs obert per les nostres xarxes, i també tindrem el bingo musical, que ja hem recomanat a tothom que per passar-ho bé, a banda del bingo, que vinguin d'hora i que posarem les taules, cadires, perquè allà ningú passi gana, cadascú es pugui portar el seu sopar i passar una molt bona estona des de principi fins al final de la nit.
1: Com ha estat aquesta elecció dels DJs? Perquè sí que ho vam anunciar també aquí a través de la ràdio, que s'obria un concurs per escollir els DJs de la Festa Jove de la Primavera. Ha hagut bona resposta?
6: Hem tingut una resposta, la veritat, que important, ens ha agradat, perquè hem trobat noves promeses de la música punxada aquí a Sant Andreu, noms que teníem totalment fora de la nostra òrbita, i d'entre aquelles persones que s'han presentat hem seleccionat a dues persones joves que seran les que punxin aquesta nit, el Gabriel Grau DJ, que serà el segon guanyador d'aquest concurs, i el primer ha estat el DJ Josep. Aquestes persones, ja et dic, joves, d'aquí el Josep de Sant Andreu la Barca i el Gabriel, que és d'aquí d'un poble del costat, però també de molta influència de Sant Andreu, seran els que duran la festa fins a les 3 de la matinada.
1: Per tant, ha anat bé el fet de buscar aquest concurs, de conèixer gent jove, no?
6: Correcte.
1: I no gent nova, en aquest
6: i no
1: cas.
6: Només això d'aquesta gent nova fora de la nostra òrbita, del nostre coneixement, sinó que, a més, la qualitat dels vídeos i la música que ens han posat i com ho fan, ens ha agradat molt. O sigui, estem contents d'haver fet aquesta opció de concurs, perquè ens ha permet conèixer, doncs, aquests nous DJs. Per descomptat, estem molt contents amb els DJs que tenim habitualment a Sant Andreu de la Barca, però també era bo donar opcions i possibilitats a gent nova perquè tothom tingui el seu moment.
1: La idea és començar a 9:15 del vespre, 9:30, amb música. Després tindrem el bingo musical cap a les 10 del vespre i a partir de 11:45 de la nit, 11:30, doncs els DJs, fins a les 3 de la matinada aproximadament.
6: Correcte. Aquella gent que li agradi els DJs, jo entenc perfectament, és la música més del moment per ballar, amb sempre amb èxits d'ara i dels d'abans que sempre funcionen, però no deixaria passar l'opció de venir al bingo musical perquè t'ho passes molt bé. I això ens hem trobat a molta gent jove que potser no sap d'acabar el tema i arriba una miqueta abans de que arribin els DJs, es troben amb el bingo musical i diuen, uau, què és aquesta festa, nosaltres volem també participar. I clar, un cop comença el bingo, un cop s'han repartit al principi els cartons per jugar, ja és difícil. Així que no deixeu passar tampoc l'opció de passar-vos per al bingo musical, perquè la nit farà que comenci molt bé, que tingueu moltes ganes de més festa, perquè us animarà, i de veritat, passareu una molt bona estona amb els amics i amb les amigues, amb èxit, aquest sí, de tota la vida, i amb unes cosetes més actuals.
1: Quina és la clau de l'èxit del bingo musical, perquè té tan bona acollida?
6: Ostres, jo crec que el bon rotllo que s'hi troba allà, amb la gent que ja de per si li agrada i participa, i la dinamització que es fa des del mateix escenari, que fa que, fins i tot, que estiguis allà expectant de si surt la teva cançó amb el teu número per acabar d'omplir el teu cartró, fa també que et vinguin ganes de ballar i no només estar allà expectant dels números. És una barrella d'aquesta de ganes de passar-s'ho bé, però amb la mateixa tensió de ganes de guanyar, que fan que sigui una combinació molt especial.
1: Doncs la festa jove de la primavera serà la festa a l'ermita de Santa Madrona al Palau aquest dissabte a partir de 9:15 del vespre. Bé, l'objectiu és que els joves s'ho passin bé en un lloc, en un entorn doncs, com és l'ermita de Santa Madrona i en totes aquestes activitats, no?
6: Un espai que per nosaltres és un espai segur, tant per totes les persones joves que vagin allà a participar, perquè tot i que estem una miqueta apartadets per intentar molestar el mínim possible les veïnes i els veïns, creiem també que el camí que hi ha de camí a Sant Andreu està ben il·luminat, és un camí que hi haurà, estan en pendents nosaltres també i la policia local perquè sigui un camí de tornada segur. Així que per nosaltres aquests objectius principals, que els joves tinguin un oci alternatiu sa aquí a Sant Andreu de la Barca, que no hagin de marxar fora. Segon, que aquest espai sigui un espai segur per totes les que participen, i per últim i no menys important, doncs que les persones que actuen, les persones que tenen aquesta capacitat, els artistes de Sant Andreu de la Barca, tinguin espais on poder demostrar la seva vàlua i començar a fer les seves primeres actuacions. Donar aquesta oportunitat també als nostres artistes joves.
1: En cas de previsió de pluja, Saül?
6: Clar. Ara mateix tenim una mica d'incertesa per aquest dia. Aleshores, nosaltres estem anant a tope a tirar endavant amb això. Ara bé, si preveiem que tindrem pluja o aquesta pluja és irremediable, no ens plantegem fer cancel·lar l'esdeveniment, sinó que estem buscant una data alternativa i molt propera, que podria ser divendres o dissabte de la setmana vinent. En aquest sentit, el que millor recomano, que estigueu atents a les nostres xarxes socials, al nostre Instagram, a Sant Andreu Jove, que des d'allà estaríeu informats al minut d'allò que acabem fent i que segur que intentarem que sigui l'alarma que sigui el millor tant per l'espectacle com per les persones joves que han de venir.
1: Doncs Saül Caballero, tècnic de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta festa jove de la primavera. Des del bingo musical, els DJs, que a través d'aquest concurs doncs, heu pogut conèixer dos DJs més i que els veurem en acció doncs, aquest dissabte a l'ermita de Santa Madrona. Que vagi molt bé i esperem que no haguem d'ajornar aquesta activitat.
6: Moltes gràcies, Jordi, i gràcies a tu i a Ràdio Sant Andreu per oferir-nos aquesta possibilitat de ser aquí amb vosaltres i explicar-nos les nostres coses.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I aquí, preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina, com estàs?
2: Doncs molt bé, i avui ens crec que em faràs pujar els colors.
3: No, a tu no. No, no, jo no crec que tu no en has tenir pas, a vergonya.
2: Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que se
3: ja
2: me l'han quedat tota.
3: Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
2: Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
3: Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs, amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí. I parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans, no? I es va generar un gran debat i vam dir, això, anem de fer un programa.
2: Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
3: sí,
2: gran, eh?
3: Sí, però depèn de la situació, depèn amb qui,
2: sempre
3: no?
2: Sempre hi ha coses que ens fan
3: sempre
2: vergonya.
3: Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Mm-hmm. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no hem tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem i ballem i cantem i riem i ens atrevim a mil coses fins que ens comencen a dir allò que sempre dic com els patrons: això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà. I algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul o alguna coseta així, i ja hi som, apareix la vergonya.
2: I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
3: Això.
2: Perquè realment, ja, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no? Amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
3: Sí.
2: I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí, que
3: clar,
2: es poden vincular
3: sí,
2: dues
3: exacte,
2: coses amb l'exemple que
3: sí,
2: he posat,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí, és que ja a vegades és vergonya, a vegades és por. Però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú te ridiculitza i allà uh-huh, on sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
2: No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets
3: bé,
2: de les galtes.
3: Bé, és que galtes, tinc calor, eh? És que tinc calor.
2: Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
3: Sí, sort que no ens veuen, eh, la gent. Doncs mira, i llavors això és l'etapa de petits. Però uh-huh, l'etapa d'adolescent, aquí sí que tenim un problema.
2: Tot
3: Houston,
2: fa vergonya.
3: Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa uh-huh, de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran,
2: sí,
3: en aquella, a l'etapa daurada, no?, que em diuen, i és com dir, mira, nena, a mi ja m'és igual tot,
2: sí,
3: saps?
2: Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui, dir el que vulgui, no?
3: Sí.
2: Que pensin el que vulguin.
3: Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha
2: sí,
3: moments doncs, que ho patim molt, i hi ha moments que dius, ja, mira, tu, jo...
2: I això... per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També, sobretot, des de les
3: sí,
2: escoles, des dels instituts,
3: sí,
2: tot aquest component de gestió emocional, doncs... Està bé que rebin eines, també, perquè
3: sí,
2: és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots camp de psicòlegs.
3: Sí, sí, sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona, és el que deia, que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat doncs, de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava, uh-huh, o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
2: Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
3: Ja.
2: Del que no has fet, sí.
3: Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però va lligat. Són com dues germanes
2: sí,
3: que van juntes a la mà, però cadascuna va a la seva
2: aquesta
3: manera.
2: Vergonya portada a l'extrem màxim, no?
3: Sí, sí, sí. Llavors, parlarem de les dues coses... I però primer t'ho vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
2: Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
3: Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que t'ho volia explicar, que jo vaig començar a fer ràdio, que no sé si t'ho he explicat algun cop.
2: A veure.
3: Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi.
2: Sí.
3: Tant amb recollides de premi, com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no? Que la gent t'agafen els models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia
2: que
3: sortir.
2: No, que fan entre bambalines, no?
3: I va haver un premi, també, que em van dir que farien una gran festa i que hi hauria més de 500 persones i que vindria la premsa.
2: Vas dormir aquella setmana?
3: No, no. Ho vaig passar fatal. Tan malament, que vaig estar 2 dies plorant. I fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar... O sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell moment.
2: I, una bona amiga, doncs, aquesta.
3: Una bona amiga, sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
2: El clic, no?
3: El clic aquest, i realment doncs sí que el vaig disfrutar. I al poc després, parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio.
2: Ah,
3: perquè,
2: i aquí
3: com
2: estem,
3: que no, com que no et veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar... I això, i va ser una mica doncs, els motius per, també que vaig començar a fer ràdio, va ser això perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
2: Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa, ja l'has deixat enrere. Quina
3: ja
2: gran
3: està.
2: Feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
3: Sí.
2: Home,
3: sí,
2: aquí,
3: sí, sí.
2: Visca la ràdio.
3: Sí, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer, però clar...
2: Per atrevessar aquesta por, eh?
3: Ah, això mateix.
2: És atrevessar-la.
3: I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que
2: totalment.
3: És tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
2: I flexible. Hem de ser més flexibles.
3: I flexible. I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser que gràcies a això ens estem aquí. I ara era com que... Em va venir també, o sigui, ara faré com una barreja de temes.
2: A veure, vinga.
3: És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com el de travessar els...
2: You can dream it, you can do it, no?
3: Doncs mira, no sempre és així, què vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també. Perquè no sempre és així. A vegades sí, però no sempre així. Per tant, ens hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, et suen les mans...
2: Els colors que dèiem...
3: El cor s'accelera... No, t'acosta aguantar la mirada...
2: Tremolós.
3: Tremolós... I te pones colorada.
2: Sí, molt colorada. Sí? Sobretot quan em mires.
3: Això.

0: Doncs vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
1: Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
0: D'on?
1: Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia. Mm. I significa modèstia, pudor o respecte.
0: Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
1: Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya, però el que podem fer és convertir-la en moviment.
0: A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
1: Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
0: Sí.
1: Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
0: És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi sí. fer alguna cosa, alguna cosa, no? Ja,
1: sí.
0: També depèn de tu, qui hem de tenir eines, no?
1: L'actitud, hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
0: Què diran? Què pensaran?
1: Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí i que al final, per què serveixen aquests ronrons,
0: són els
1: no?
0: que pensen l'àvia que parlaves abans, no?
1: Sí.
0: I digues... Ei, no importa. No importa.
1: I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt. I tu també en saps molt d'això.
0: Doncs
1: clar,
0: vinga,
1: perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
0: Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que fa servir absolutament tothom. Però sí, la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall, també.
1: Sí.
0: I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires i per molt que el cor surti accelerat, però ja està. Quan hi sintonitzes, després ja tot brilla i tot flueix.
1: Que bé, però això no te surt a la primera. Això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana rere setmana. Que, clar, les coses no es fan amb un xasquidor.
0: No.
1: Ho has d'anar fent. Doncs, saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
0: Sí.
1: És de les primeres pors, eh?
0: Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat, perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon, però, i ja no et dic a una càmera, eh?
1: Però més, sí, exacte, però més, més poc a, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació
0: sí.
1: no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els ha servit com a teràpia.
0: Ho han fet servir d'eina per no, poder
1: això.
0: Fer aquestes formacions que deies tu o ficar-te davant de tot un equip directiu
1: sí.
0: a parlar, no?
1: I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant, i començarem per la Barbara Streisand,
0: vinga.
1: La cantant i actriu, que durant un concert, que per ella era molt i molt important, mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
0: Ah!
1: I es va quedar...
0: Oh, quina ràbia!
1: Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho va anar superant i ja, i lògicament segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
0: home,
1: coses,
0: però
1: eh?
0: Els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se la saben totes.
1: Bé, suposo que en aquest moment encara
0: potser...
1: Es
0: va col·lapsar,
1: clar,
0: o anava amb micròfon d'un altre tipus.
1: Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no
0: sí,
1: reacciones.
0: Sí, mare de Déu,
1: i no
0: clar.
1: Reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel-Air?
0: Oh, sí, en Will Smith.
1: Sí?
0: Sí, molt fan, jo era molt
1: que era
0: fan.
1: Xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
0: Sí.
1: El que no tenia vergonya.
0: Sí.
1: De vergonya, res a res. I en canvi teníem en Carton,
0: sí.
1: que aquest sí que
0: el
1: era cosí. El tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava en Carton?
0: Què li passava?
1: Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà
0: a
1: l'escena.
0: A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel-Air, però l'escena d'en Carton.
1: D'en Carton, com ballava.

0: quinta macla de Tom Jones, It's Not Unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. a l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
1: Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya.
0: I s'empoderava el que et deia allò.
1: Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma, quan era petita, patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
0: És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
1: Sí, sí.
0: Treballes emocions, ets capaç de viure altres personatges que no ets tu, però sí que has de posar la teva essència perquè aquell personatge sigui real. Vull dir que és terapèutic totalment. Jo ho recomano a tothom, fer teatre.
1: I segons te vagi explicant els casos a diferent gent, ja veuràs com anem aparant aquí, no? Doncs els pares de la Emma Stone la van apuntar a classes d'interpretació per veure si era com una via, i ella deia que posar-se en la pell d'un personatge, com el que estaves dient ara, doncs clar, li permetia expressar emocions que en la vida, en el seu dia a dia, no li sortien.
0: Clar.
1: Li costava molt. I el fet d'interpretar, doncs era com li donava una altra vida, no? Al final és això. Si tens emocions retingudes, és trobar la manera de com treure-ho. I mira, un altre actor, en Hugh Grant.
0: Sí.
1: Doncs en Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
0: Imagina't.
1: O sigui, ell té por...
0: És que, clar,
1: bueno, no és
0: ha
1: que tingui
0: xupat
1: por.
0: Càmera aquest home, eh?
1: Doncs és molt tímid, eh? Ell diu que és molt tímid i el fet d'anar a esdeveniments socials, doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, hi va, però no els gaudeix. I se sent molt més còmode, doncs, això, interpretant, no? Estan davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
0: de grans.
1: De llegendes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant.
1: Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser, doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment, i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
0: Que ho estava afrontant, no?
1: Sí, i el fet de fer personatges, doncs hi passava el mateix que anem a estona, on s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
0: És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que t'ho explicaves,
1: sí.
0: Clar, sí o sí, ja has de connectar i tant que facin a coses.
1: Clar, però és com... Podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval.
0: Sí.
1: Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar, no? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li una volta. Vull dir, clar... Com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
0: I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant, treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
1: I mira, i t'explico el cas de la Lady Gaga,
0: perquè
1: també, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això. Quan va començar, va crear un personatge. La Lady Gaga d'ara és molt diferent de la Lady Gaga de quan va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt, molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal i com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que coneixem.
0: Ja veieu la vergonya que si en patiu, sí. No us preocupeu perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
1: Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho que va fer en Jim Carrey. En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
0: Amb humor.
1: Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
0: Totalment.
1: I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
0: A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
1: Sí.
0: I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
1: És veritat. Jo també ho he fet servir, això, eh?
0: Sí.
1: Sí, la veritat és que sí. Quan estava escrivint jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
0: Oh, és la més intel·ligent, doncs.
1: És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa, doncs, la gira i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir. No, perquè a vegades quan perds tota la vergonya és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100, no? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
0: A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre. Vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica
1: mantenir
0: aquest coquet,
1: això.
0: No? Aquest
1: sí,
0: coquet.
1: Sí, sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs la respiració està clar que és el més efectiu, no? I el que gairebé tothom fa.
0: I la respiració de foc, que activa.
1: Com és, aquesta? Ah, vale.
0: Sí, sí, amb el nas, que ho feia amb la boca, amb el nas, eh?
1: Ah, vale.
0: I tot això t'activa tot el cos.
1: I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
0: Sí.
1: Abans de sortir,
0: no? Són tots supersticiosos, eh?
1: Sí, sí, tens com aquell mantra, no? De dir, vinga, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic també, no?
0: Uh-huh. Els saltets, el deixar anar...
1: L'escalfament vocal...
0: Sí,
1: no?
0: Diafragma.
1: Exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions. I d'aquesta manera, doncs, vinga, va, pum, a la plaça.
0: A donar-ho tot.
1: Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
0: A veure.
1: Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no? La vergüenza ajena, sí, que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, aquí sí que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu, la vergonya quan es perd, ja no es troba, Cristina.
0: Oh, doncs la deixem anar?
1: Ja la deixem anar i ens anem al consultor.
0: Només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
1: La xispa.
0: La xispa.
1: Anem al consultor. Adéu.
0: No podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem dir.
1: Sí, fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot, eh?
0: Home, jo m'he divertit molt, eh?
1: Sí, sí, però ho hem parlat així molt...
0: Sí, a vegades fem coses diferents, avui ha estat així més personal, no?
1: Sí,
0: sí. M'ha agradat, que sàpigues que m'ha agradat.
1: Està bé, tenim la varietat.
0: A vosaltres també ens ho poden dir per Instagram.
1: També que ens ho diguin.
0: A on?
1: Sí, sí. El Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs vinga.
1: Que ens ho expliquin a veure què tal.
0: Consultori creatiu. Què anem a fer?
1: A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu.
0: Mm-hmm.
1: Què vol dir això? Que si visualitzem una presentació o un discurs, pot reduir la por. Per tant, treballem amb la ment i visualitzem el que anem a fer i d'aquesta manera doncs, viurem d'una manera més tranquil·la.
0: I no visualitzeu que fareu el ridícul,
1: no.
0: I que us equivocareu o que caureu caminant, no, això
1: fora.
0: No. Aquests pensaments quan apareguin els aparteu ràpid,
1: no
0: els bufeu,
1: no,
0: fora.
1: Positiu. I ara farem un exercici.
0: A veure, exercici.
1: Mira, i és una acció molt petita, però que pot marcar molt la diferència. I jo ja sé que això fa molta vergonya, però és que és molt interessant. I és... per exemple, anar caminant i encara que tinguis vergonya, mirar algú i somriure. I potser posaràs vermell o vermella, perquè, clar, és una cosa diferent, o potser l'altra persona a veure com s'ho pren. Però si vas practicant el somriure, cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
0: Ah, doncs vinga, ens empoderem amb somriures.
1: Amb somriures.
0: M'encanta.
1: I l'altre exercici també que vull dir, que tu l'has dit abans, que és el de parlar davant del mirall.
0: Sí.
1: Aconseguir parlar un minut de tu a tu davant el mirall, que costa molt, i aguantar la mirada, eh?
0: Mm, i dir t'estimo.
1: També.
0: A tu mateix.
1: Costa molt, eh?
0: Ah, és que estem tots, ja et dic jo, que som sí, tots carn
1: sí,
0: de psicòleg.
1: Sí, hi ha molts patrons que hem de...
0: Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
1: Somriure.
0: Clar que sí, sempre.
1: Sí.
0: Molt bé, Roser, doncs...
1: I la vergonya fora, mira, el que puguem.
0: Sí, tu en tens o no? Ja les tens
1: no,
0: tremendament
1: superada,
0: no?
1: No, jo sí, jo sóc com la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
0: Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? O sigui, què és allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa?
1: Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
0: D'acord.
1: Em posa com, de cop i volta, que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no... I no sé com reaccionar. I llavors em vinc vermella i jo, ups...
0: Ara això jo no ho tenia controlat,
1: clar,
0: eh?
1: Que s'agraeix i agrada, però és una situació que que em costa gestionar. Encara a dia d'avui em costa gestionar. Sí, sí.
0: Bé, tots estem treballant-nos dia a dia, sí. Però estàs aquí fent ràdio, sí. Fent formacions. Per tant, sí. La vergonya una mica molt l'has deixat enrere. Eh?
1: Doncs animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
0: Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important. Això,
1: vinga, va, somriem, Cristina.
0: Ens hi veiem, oi, la setmana que ve, ens hi veiem. Sí, tu i jo, somriure.
1: Sempre estem somrient.
0: Mare de Déu, mira quines arrugues de riure que tinc jo.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dimecres, dia 6 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui comptarem amb l'espai de portaveus. Nova ronda, la quarta ronda de l'espai portaveus d'aquesta temporada. Avui entrevistarem a Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem. També parlarem d'altres qüestions, i és que l'Escola Municipal de Música i Dansa organitza dues jornades de portes obertes abans de l'inici de les preinscripcions. Serà aquest dimecres i aquest dijous. També parlarem de la festa jove, que serà aquest dissabte a l'ermita de Santa Madrona. Ens acompanyarà a Saúl Caballero, tècnic de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Tindrem avui també l'espai del Llova Outrene, l'espai de meteorologia de Ràdio Sant Andreu amb Carlos Lara i Alan Alguacil. I també parlarem, entre altres informacions, que Sant Andreu de la Barca aprova la nova comissaria de la policia local amb el suport majoritari del ple municipal. Aquestes i altres informacions, com dèiem, al llarg d'aquestes dues hores de programa en aquesta nova edició del Via Directa. Comencem.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual. De 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local, que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos de empezar dejando algo muy claro, y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
1: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
3: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación, y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar, ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal, y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener.
1: Gracias. Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno, y por supuesto nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías, y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
1: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
5: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio, y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora, y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local, pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia, y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo los de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
1: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
6: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor de la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
7: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions i el regidor Alfaro ho ha defensat bé, la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o d'una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem o ho hem fet de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que evidentment doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos perquè sembla que això mirem al passat, no? No parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha al carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etc, etc. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I a la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís, qualsevol santandreuenc i santandreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament, perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament. I farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai dels 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats, i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca ofereix 2 dies de portes obertes. Serà aquest dimecres i aquest dijous. Ens acompanya el seu director, l'Oriol Cusó. Molt bon dia, Oriol.
8: Molt bon dia.
1: Bé, jornada de portes obertes de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, tenint en compte que teniu ja les preinscripcions ja a tocar, no?
8: Ah, això mateix. Sí, sí, aquest dimecres i aquest dijous, els dies 6 i 7 de maig, a les 6 de la tarda, fem això, les portes obertes, que consisteix amb un recorregut que fem per l'escola, l'escola en el seu, no, amb servei, l'escola viva, perquè totes les famílies puguin veure l'escola en ple funcionament, el que hi passa, no, i veure per les diferents edats, pels petits, per joves, per grans, de música, de dansa, i puguem fer un recorregut per tota l'escola, això, veient les activitats, coneixent el professorat i veient l'escola viva. I després, això, anar explicant tot el projecte educatiu, i quan finalitzem, doncs, podrem resoldre dubtes, o si algú té qualsevol dubte, qüestió, doncs jo els explicaré gustosament el que demanin.
1: Cal inscripció prèvia, o simplement amb l'horari que vosaltres feu de jornades de portes obertes, la gent pot entrar, pot mirar?
8: Sí, sí, no cal preinscripció prèvia, ho fem fàcil, ja no cal aquesta psicosis, no, que vam agafar també amb Covid i amb pandèmies, no. Aviam, si hi hagués moltíssima gent, evidentment faríem 2 passes, però en principi es pot assumir la gent que va venint, i sí, sense cap inscripció prèvia, venia a les 6 de la tarda, i si hi hagués molta gent, doncs ja faríem 2 torns.
1: de cara a les preinscripcions que arrencaran el dia 11 de maig, és a dir, el proper dilluns. Quina és l'oferta que ofereix de cara al nou curs l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca?
8: Doncs sí, exacte. Aquestes portes obertes les fem aquesta setmana perquè dilluns vinent ja fem les preinscripcions. Val? Enguany, en música, per definir-ho així de forma general, tant en música com a dansa, val? Oferim servei per a la ciutadania de totes les edats, tant de petits com grans, perquè això també és bo sempre d'anar-ho explicant, no? Que nosaltres no som una escola infantil de música i dansa, sinó que som una escola municipal de música i dansa per tota la ciutadania, i que així ens agrada ser i així ens agrada dissenyar-ho. I sobretot això, a la pàgina web trobareu tota l'oferta educativa, que és molt, molt àmplia, val? Tenim tant dissenys de llarga durada, no? de setembre a juny, com tallers de curta durada de 4 a 8 sessions, val? Tenim coses dissenyades per diferents tipus de públic, no? I després aquí l'important també és de la preinscripció, que és el dilluns, que és el dia 11, d'això, invitar la gent a que s'apunti, val? Que traiem unes llistes de les places disponibles, però això també sempre ens agrada explicar de que la gent s'apunti, és a dir, és important mirar si hi ha plaça o no hi ha plaça de bateria o d'aquell grup de dansa que vull fer, però sobretot el més important és que us apunteu. Per què? Perquè la matrícula a la nostra escola és viva, és a dir, que hi ha altes i hi ha baixes, és a dir, que avui hi ha unes places, però fins que no s'acabi el curs pot ser que hi ha gent que està fent alguna assignatura de l'escola que es doni de baixa. Llavors aquí, per això diem que sempre la preinscripció no obliga a res. Si una persona fa una preinscripció no li fem cap cobrament, és després amb la matrícula. La preinscripció és una voluntat de dir, mira, a mi m'agrada ukelele o m'agradaria fer barra per adultes de dansa. Llavors, apuntar-se, llavors, això és important perquè això ens dona dret a, després, si hi ha una plaça lliure o tal, et trucarem i a partir d'aquí farem, no? Però és molt important que si algú s'ho està pensant o vol fer-ho, que no tingui la mandra de fer-ho, entrar a la nostra pàgina web, que són les inicials, emmdsab.sabarca.cat, entrar a la pàgina web, anar a una fotografia que diu preinscripcions, clicar allà i fer la preinscri, que veureu que és molt fàcil, que quan poseu el vostre any de naixement de la persona que vol fer, sigui un nen o un adult, doncs només posant l'any de naixement ja us sortirà el que podeu fer, val? Llavors us animem moltíssim, sobretot això, a fer la preinscripció, i després si això es formalitza en una matrícula, doncs ja es veurà, no? Però això et dona dret a que pugui jugar la partida de tenir plaça.
1: De cara a la matrícula, teniu dates o encara no?
8: Sí, o sigui, la matriculació, en aquest sentit, hi ha un període ordinari, que es diu, vale? Que vol dir que a partir de l'11 hi ha com uns 10 dies, que és el període ordinari, que en aquest període ordinari s'ordena amb uns barems, no? Amb el barem de si ets nascut a Sant Andreu de la Barca, si tens germans al centre, i doncs en aquests 10 dies ens ordenem amb aquest barem, vale? I llavors, passat aquests 10 dies, sí que hi anem amb ordre d'entrada. El primer que arriba, el primer que seu. Pues el primer que arriba, el primer que té plaça. Val? Per això també ens animem molt que la gent, si realment vol entrar a l'escola, ho facin aquest període de partir de l'11 de maig, amb aquests 10 dies, perquè hi ha com una preferència. I després, a partir d'aquí, ens ho ordenem per ordre d'entrada, com si diguéssim.
1: El més immediat, com dèiem, les jornades de portes obertes d'aquest dimecres i d'aquest dijous, l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Recordem que està situada a l'edifici del Centre Cultural Aigües Toses, on està la biblioteca, on està la ràdio. Compartim també amb l'Espai Jove i compartim també amb l'Escola Municipal de Música i Dansa aquest dimecres i dijous, jornada de portes obertes a partir de les 6 de la tarda, i a partir del proper dilluns, doncs, les preinscripcions, eh?
8: Perfecte, això és, Jordi.
1: Doncs Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquestes jornades de portes obertes.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dissabte l'ermita de Santa Madrona celebra la tercera edició de la Festa Jove de la Primavera. Avui ens acompanya el tècnic de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Saúl Caballero, per parlar d'aquesta activitat. Molt bon dia.
9: Molt bon dia, Jordi.
1: Tercera Festa Jove de Primavera a l'ermita de Santa Madrona. Què és el que tindrem aquest dissabte?
9: Doncs tindrem una bona festa, igual que els anys anteriors. La veritat, cada cop molt contents de l'activitat que ja es realitza, de l'art i sobretot les capacitats d'expressió que tenen els joves, que són els que són a l'escenari i que dinamitzen l'activitat, tant dels DJs com l'any passat l'actuació drag, com també va ser el bingo musical. Tot això que hem tingut a les edicions passades, algunes coses repetim, com els DJs, els quals els hem escollit a través d'un concurs obert per les nostres xarxes, i també tindrem el bingo musical, que ja hem recomanat a tothom que per passar-ho bé, a banda del bingo, que vinguin d'hora i que posarem les taules, cadires, perquè allà ningú passi gana, cadascú es pugui portar el seu sopar i passar una molt bona estona des de principi fins al final de la nit.
1: Com ha estat aquesta elecció dels DJs? Perquè sí que ho vam anunciar també aquí a través de la ràdio, que s'obria un concurs per escollir els DJs de la Festa Jove de la Primavera. Ha hagut bona resposta?
9: Hem tingut una resposta, la veritat, que important, ens ha agradat, perquè hem trobat noves promeses de la música punxada aquí a Sant Andreu, noms que teníem totalment fora de la nostra òrbita, i d'entre aquelles persones que s'han presentat hem seleccionat a dues persones joves que seran les que punxin aquesta nit, el Gabriel Grau DJ, que serà el segon guanyador d'aquest concurs, i el primer ha estat el DJ Josep. Aquestes persones, ja et dic, joves, d'aquí, el Josep de Sant Andreu la Barca, i el Gabriel, que és d'aquí, d'un poble del costat, però també de molta influència de Sant Andreu, seran els que duran la festa fins a les 3 de la matinada.
1: Per tant, ha anat bé el fet de buscar aquest concurs, de conèixer gent jove, no?
9: Correcte.
1: I gent no nova, en aquest
9: i
1: cas.
9: I no només això d'aquesta gent nova fora de la nostra òrbita, del nostre coneixement, sinó que, a més, la qualitat dels vídeos i la música que ens han posat i com ho fan, ens ha agradat molt. O sigui, estem contents d'haver fet aquesta opció de concurs, perquè ens ha permet conèixer, doncs, aquests nous DJs. Per descomptat, estem molt contents amb els DJs que tenim habitualment a Sant Andreu de la Barca, però també era bo donar opcions i possibilitats a gent nova perquè tothom tingui el seu moment.
1: La idea és començar a 9:15 del vespre, 9:30, amb música. Després tindrem el bingo musical cap a les 10 del vespre, i a partir de 11:45 de la nit, 11:30, doncs els DJs fins a les 3 de la matinada aproximadament.
9: Correcte. Aquella gent que li agradi els DJs, jo entenc perfectament, és la música més del moment per ballar, amb sempre amb èxits d'ara i dels d'abans que sempre funcionen, però no deixaria passar l'opció de venir al bingo musical perquè t'ho passes molt bé. I això ens hem trobat a molta gent jove que potser no sap d'acabar el tema, i arriba una miqueta abans que arribin els DJs, es troben al bingo musical i diuen: uau, què és aquesta festa, nosaltres volem també participar. I clar, un cop comença el bingo, un cop s'han repartit al principi els cartons per jugar, ja és difícil. Així que no deixeu passar tampoc l'opció de passar-vos per al bingo musical, perquè la nit farà que comenci molt bé, que tingueu moltes ganes de més festa, perquè us animarà, i de veritat, passareu una molt bona estona amb els amics i amb les amigues, amb èxit, aquest sí, de tota la vida, i amb unes cosetes més actuals.
1: Quina és la clau de l'èxit del bingo musical, perquè té tan bona acollida?
9: Ostres, jo crec que el bon rotllo que s'hi troba allà, amb la gent que ja de per si li agrada i participa, i la dinamització que es fa des del mateix escenari, que fa que, fins i tot, que estiguis allà expectant de si surt la teva cançó amb el teu número per acabar d'omplir el teu cartró, fa també que et tinguin ganes de ballar i no només estar allà espectant dels números. És una barreja d'aquesta de ganes de passar-s'ho bé, però amb la mateixa tensió de ganes de guanyar, que fan que sigui una combinació molt especial.
1: Doncs la festa jove de la primavera serà la festa a l'ermita de Santa Madrona al Palau aquest dissabte a partir de 9:45 del vespre. Bé, l'objectiu és que els joves s'ho passin bé en un lloc, en un entorn, doncs, com és l'ermita de Santa Madrona i en totes aquestes activitats, no?
9: Un espai que per nosaltres és un espai segur, tant per totes les persones joves que vagin allà a participar, perquè tot i que estem una miqueta apartadets per intentar molestar el mínim possible les veïnes i els veïns, creiem també que el camí que hi ha de camí a Sant Andreu està ben il·luminat, és un camí que hi haurà, estan en pendents nosaltres també i la policia local perquè sigui un camí de tornada segur. Així que per nosaltres aquests objectius principals, que els joves tinguin un oci alternatiu sa aquí a Sant Andreu de la Barca, que no hagin de marxar fora. Segon, que aquest espai sigui un espai segur per totes les que participen, i per últim i no menys important, doncs les persones que actuen, les persones que tenen aquesta capacitat, els artistes de Sant Andreu de la Barca, tinguin espais on poder demostrar la seva vàlua i començar a fer les seves primeres actuacions. Donar aquesta oportunitat també als nostres artistes joves.
1: En cas de previsió de pluja, Saül?
9: Clar, clar. Ara mateix tenim una certa, una mica d'incertesa per aquest dia. Aleshores, nosaltres estem anant a tope a tirar endavant amb això. Ara bé, si preveiem que tindrem pluja o aquesta pluja és irremediable, no ens plantegem cancel·lar l'esdeveniment, sinó que estem buscant una data alternativa i molt propera, que podria ser divendres o dissabte de la setmana vinent. En aquest sentit, el que millor recomano, que estigueu atents a les nostres xarxes socials, al nostre Instagram, a Sant Andreu Jove, que des d'allà estareu informats al minut d'allò que acabem fent i que segur que intentarem que sigui el... perdó, l'alarma va sortir de la... que sigui el millor tant per l'espectacle com per les persones joves que han de venir.
1: Doncs Saül Caballero, tècnic de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta festa jove de la primavera. Des del bingo musical, els DJs, que a través d'aquest concurs doncs, heu pogut conèixer dos DJs més i que els veurem en acció doncs, aquest dissabte a l'ermita de Santa Madrona. Que vagi molt bé i esperem que no haguem d'ajornar aquesta activitat.
9: Moltes gràcies, Jordi, i gràcies a tu i a Ràdio Sant Andreu per oferir-nos aquesta possibilitat de ser aquí amb vosaltres i explicar-nos les nostres coses.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I en el Via Directa, avui comptem amb l'espai de Llova Outrone, el podcast de meteorologia amb Carlos Lara i Alan Alguacil, el podcast de meteorologia de Ràdio Sant Andreu.
10: Llueva o truene.
11: Muy buenas tardes, bienvenidos a Llueva Truene, bienvenidos al programa dedicado a la meteorología de Radio San Andreu. Saludos de quien nos habla, Carlos Lara, y me acompaña presentando el programa, como siempre, Alan Alguacil. Muy buenas tardes, Alan, ¿qué tal estás?
12: Muy buenas tardes, Carlos, pues con ganas de un nuevo programa.
11: Bueno, pues vamos a ello. En el programa de este mes, ahora que, bueno, pues va acercándose el verano, aunque, bueno, estos días no lo parece porque estamos con tiempo 100% primaveral, esos chubascos que aparecen, que se van, sale el sol, se nubla, pero bueno, ya es verdad que el verano pues va llamando a la puerta y bueno, pues empezamos a hacer planes para nuestras vacaciones, pues nos hemos dispuesto a ofrecerles a nuestros oyentes algunas ideas. Quizá nuestras ideas pues no coinciden, vamos a decir, con lo más típico, con los destinos más habituales, ya que vamos a hablar pues de un tipo de turismo un poquito diferente, que no es otro que el turismo meteorológico. Pero eso pues será en la segunda parte del programa, y antes de eso, pues como siempre, toca hacer el resumen meteorológico habitual del mes pasado. Así que, pues sin más, Alan, empezamos el programa, y como acabo de comentar, vamos a analizar el comportamiento meteorológico del mes de abril en nuestro municipio. Cuéntanos un poquito cómo se ha comportado el mes de abril aquí en San Andreu de la Barca.
12: Pues ya empezamos con un titular, porque abril se ha comportado horriblemente mal.
11: Bueno.
12: Tanto en temperaturas como en precipitaciones. Entonces, empezamos como siempre con la parte de las temperaturas. La temperatura más alta del mes de abril que se ha registrado ha sido de 29,5 grados, registrados el día 10. Es el cuarto valor más alto de máximas para un mes de abril de toda la serie, por lo tanto entra en el top 5, digamos. Creo que solo un par de veces hemos llegado a los 30 grados.
11: Pero además muy temprano, ¿no? Día 10.
12: Sí, además el día 10. Esta vez no hemos llegado a los 30 grados, pero bueno, 9,5 grados de máxima, un valor muy alto, insisto, la cuarta máxima más alta para un mes de abril en casi 16 años de datos. Uh-huh. Por lo tanto, aquí ya vemos que ya es un valor muy importante, por tanto, a destacar. Pero luego nos vamos a la temperatura mínima. Ha sido de 5,9 grados de mínima. Aquí sí que es verdad que ha sido un valor bastante correcto. Puede parecer, hombre, cálido, frío. No, bastante correcto. 5,9, casi 6 grados, la más baja en abril, es un valor bastante correcto. Eso sí, se registró el día 1, el primer día de abril, se registró este valor. Pero, bueno, si vemos la constante de todas las temperaturas, de máximas y mínimas, día a día, pues la verdad que nos ha quedado un abril extraordinariamente cálido. ¿Qué significa?
11: Ojo, extraordinaria, ¿eh? No extremadamente. Exacto. Que es lo que habitualmente usamos, ¿eh?
12: Exacto, sino que ha sido lo siguiente, extraordinariamente cálido. ¿Qué significa? Pues que hemos llegado a tener 2,42 grados más respecto a la temperatura media. Es una barbaridad. Siempre decimos, a partir de medio grado, para arriba o para abajo, ya es una desviación considerable. Pues imaginaos estos 2,42 grados de desviación respecto a la temperatura media.
11: Pero más grave es
12: una barbaridad.
11: Pero más grave es cuando veamos
12: exacto
11: de dónde proviene esta desviación.
12: Es decir, exacto. Si entramos al detalle de estos 2,42, ¿de dónde proviene, como dices? Pues si vemos la media solo de las temperaturas máximas, esta media ha sido, atención, de 4,26 grados superior a la media. Es decir, cada día de media hemos tenido poco más de 4 grados. Es decir, cada día han hecho 4 grados más de máxima respecto a lo que debería de haber hecho. Y estos, digamos, 4,26 grados suponen la primera desviación más alta para un mes de abril, pero es que además suponen también la segunda desviación más alta para todos los meses de toda la serie de datos que tenemos aquí en Sant Andreu. Solo lo superan los 5,13 grados que hubo en junio de 2025, es decir, en junio del año pasado.
11: Y además, Alan, con una media 4,2 grados superior, esto posiblemente, en cuanto a valores de temperatura máxima, nos situaría en las máximas que pueden tener los meses de, iba a decir mayo, pero posiblemente me quede corto, pero posiblemente sean máximas de mayo o de junio.
12: De junio incluso, exacto.
11: ¿Vale?
12: Exacto.
11: Con lo cual tengamos presente, sí, pues esa enorme desviación que han tenido las temperaturas máximas.
12: Y luego, entre comillas, por suerte, vemos que la media de las mínimas se ha comportado totalmente diferente. Sí, han sido mínimas más altas, pero insistimos, por suerte, tan solo, entre comillas, han sido 0,58 grados superior a la media. Es una desviación que supera el medio grado, por lo tanto ya es considerable, pero no es ni por asomo equiparable a las máximas.
11: O sea, aun siendo alta, ha maquillado un poco la desviación total, sí, porque no deja de ser algo baja para lo que han sido las máximas.
12: Gracias a que la desviación de las mínimas no ha sido tan alta, no nos ha quedado todavía un abril tan cálido como ya nos ha quedado.
11: Correcto, pues pasamos a las lluvias.
12: Bueno, pues vamos de Guatemala a Guatepeor. porque abril ha sido extremadamente seco. Extremadamente seco. Es decir, ha llovido un 84% menos. En términos absolutos, han caído casi 52 litros menos de lo que debería de haber caído. Tan solo hemos registrado en todo el mes de abril 10 litros por metro cuadrado. Tan solo 10. Suponen el abril más seco desde que tenemos datos para este mes. El abril más seco.
10: Abril es un mes habitualmente pues lluvioso, vamos a decir, con precipitaciones bastante decentes, y vemos pues que es eso, que 10 litros es muy poquita cosa para ser un mes de abril.
12: Y en nuestro caso engaña, Carlos, porque sí que es verdad, como tú dices, la percepción es que es un abril, la percepción es que el mes de abril aquí es lluvioso. Hay un refrán que dice en abril aguas mil, pero Carlos, si miramos los últimos 6 abriles, los últimos 6 años, solo un abril ha sido lluvioso.
10: Pues le vamos a quitar la etiqueta, ¿eh?
12: El cinco restante, los 5 abriles restantes han sido secos. Por lo
10: bueno,
12: tanto,
10: pues esto, Alan, es lo interesante de analizar los datos, porque nos da la realidad.
12: Exacto.
10: Un poquito de nuestra zona, con lo cual aquí pues borramos ese refrán y no lo utilizaremos, porque está claro que en abril, pues en San Andrés de la Barca al menos, no tenemos aguas mil. ¿Algún dato más, Alan?
12: Bueno, la humedad máxima del 92%, días 1, 12 y 14 de abril, la humedad mínima del 21%, que para ser la mínima no es tan baja, el día 10, la presión atmosférica de 1026,8 hectopascales, el día 6, la presión atmosférica mínima de 1006,7, el día 13, y para terminar, la racha máxima de viento, 39 kilómetros por hora, tampoco es una racha muy alta, los días 22 y 23 de abril.
10: Perfecto, pues damos finalizado el resumen del mes de abril. Vamos a pasarlo rápido.
12: Un desastre, no vale, ha sido pena. Un desastre.
10: Como decimos, extraordinariamente cálido y extremadamente seco. Así que, bueno, pues aquí pues, damos carpetazo al mes de abril. Esperemos que el mes de mayo sea mejor. Y a continuación, pues seguiremos con el programa, como decíamos, con ese turismo meteorológico.

El podcast de Metrologia de Ràdio Sant Andreu, llueva o truene, amb Carlos, Lara i Elan Alguacil, que escoltem el primer dimecres de cada mes aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. I ara, tot seguit en el via directe, l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio.

0: comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Guiu, Benusson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Per aquí.
0: Actualitat.
2: Ui. En tinc diversa. I és actualitat, no opinió, com segurament dirà l'Ivan.
1: No, tinc actualitat.
2: Ted Lasso. Torne sí. A mitjans d'agost d'aquest 2026. A hores d'ara, finals d'abril, principis de maig en què estem, per mi és un error. De primeres, perquè crec que és una sèrie que va tancar molt bé i que tots els que l'han vist li tenim un record meravellós, i el que torni només pot portar a empitjorar-ho, en cap cas a millorar-ho. Per tant, veurem què és el que passa amb aquesta nova temporada de Ted Lasso. S'havia parlat molt de si hi hauria Jason Sudeikis o no de protagonista. Doncs finalment, finalment sí, seguirà sent Ted Lasso. Feminitzar una miqueta tot plegat, membres del cos tècnic, etc, etc, li donaran un toc i un gir en principi a l'argument, potenciar una miqueta també la figura de la dona i del futbol femení.
1: Sí que és veritat que aquesta quarta temporada potser sí que té més aire com de revival, no? Com de que
2: ja innecessari, absolutament.
1: Bueno, veurem. També t'he dic, estan al darrere Bill Lawrence i jo estaria bastant tranquil.
2: Ningú és perfecte.
1: A mi, amb la tornada de Scraps, m'ha demostrat que sí, sobretot després de lo que va ser l'última temporada.
2: Però és que ja no és el que estigui bé o estigui malament. És que si una cosa tan que no cal que la tornis a obrir, ja està. És que no cal.
1: Bueno, a nivell empresarial i a nivell financer, segurament no pensin el mateix.
2: En aquest cas, me la porta bastant el que pugui ser a nivell empresarial i com a simple espectador dic que no cal.
0: Molt bé.
1: Vale, jo... Ara és el meu torn, no? Ja puc?
2: Tenia més coses, però com que
1: no
2: me'n recordo perquè no me les he apuntat.
1: Vale.
2: Aquesta tampoc, però aquesta me'n recordava.
1: Jo crec que va ser una cosa que vaig pronunciar la setmana passada o fa dues setmanes. Vaig dir que miraria Severance.
2: No, l'has vist en una setmana.
1: He vist
2: Severance. De fet, en menys d'una setmana. Encara no ho entenc ara.
1: He vist Severance. I em feia mal al cap, t'ho he de dir.
2: Jo vaig dir que no era una sèrie per mirar en una setmana.
1: És, no, encara així ha afectat a la meva manera de veure les sèries, perquè jo soc molt, molt, ja t'ho diré, molt assidu de l'atracón, de mirar una sèrie del tirón, però aquesta sèrie és d'aquelles que quan s'acaba un capítol necessites una estona per pensar-hi bé i per organitzar tot el que has vist.
2: I tant.
1: I encara així m'he vist Severance en una setmana. Escolta, quina sèrie... Però quina passada de sèrie.
2: Mira,
1: en absolutament
2: el pin aquí,
1: en absolutament tots els aspectes. O sigui,
2: estic molt content d'haver-lo descobert.
1: És una, a mi m'ha semblat una meravella de sèrie. Estic molt ansiós perquè comenci la tercera temporada i aquí és on ve l'actualitat i em parles males notícies.
2: Jo no estic ansiós. Controlo la meva ànsia.
1: Jo és que vull més ja. Adam Scott ha dit diverses coses.
2: Protagonista.
1: Correcte. Adam Scott, protagonista, per cert, sí. Ha dit diverses coses. La primera... que ja sap com acaba la sèrie, perquè a més de protagonista és productor executiu i sap el full de ruta que hi ha a la sèrie. S'espera que aquesta sèrie acabi a la quarta temporada, ara tenint en compte la pausa que hi ha entre temporades, potser acabem al 2032, però bueno, contents.
2: No passa res.
1: No passa res, a veure, si comencen a envellir, perquè Adam Scott ja té 50 i pico d'anys, vull dir...
2: Bueno, poden envellir.
1: Ens hi plantem als 60 molt ràpid.
2: Poden, home... Són 10 anys, llavors, 32, no falten 10 anys, però 32.
1: Better Call Saul va durar 10 anys de producció i creu-me que es notava del primer a l'últim capítol lo vells que estaven, No sé si van ser exactament tants, però van ser 8 o una cosa així, vull dir que...
2: Comencen a gravar la tercera temporada ara?
1: Sí, encara no han començat a gravar-la, però estan ahir a punt i tot el cast han dit que estan molt ansiosos de començar. Per tant, jo entenc que finals de 2027, segurament, ens n'aniríem ja.
2: És el que calculen, sí.
0: Molt bé, jo no tinc actualitat.
2: No passa res.
0: No, la veritat és que no.
2: No passa res. Jo tenia coses, però és que no me'n recordo.
0: Que no sé què és pitjor.
2: Bueno, no me'n recordo del que havia vist, però clar, jo vaig veient coses.
0: Clar, jo també, però no m'ho apunto.
2: Clar, això és el que passa. Abans jo recordo que a la Míriam jo li passava per Instagram, llavors jo ho tenia guardat allí i crec que ho començaré a fer servir. Quan tampoc Instagram no el fas servir massa, no te molestaré.
0: No.
2: Me serviràs de grup de WhatsApp amb tu mateix?
0: Molt bé, perfecte, a disposar sempre.
1: Gràcies.
0: Doncs a veure, avui la secció que fem, que l'ha preparat el Sergi, és sèries amb animals de protagonista o paper important.
2: Aviam. Matisos.
0: Vinga, ja comencem.
2: No, com que fa molt de temps que fem aquest fantàstic programa, dels 150 millors programes de la xarxa de comunicació local i d'UA Uli de Ràdio, Sé del cert que no hem de gastar bales si no són necessàries. I en conseqüència el que he fet és no incloure aquí sèries d'animació protagonitzades per animals.
0: Val.
1: Perquè és una categoria a banda.
2: Perquè tindrem un programa fantàstic d'aquí unes setmanes amb sèries d'animació protagonitzades per animals. Matisos més enllà d'això. Clar, sèries què vol dir sèries protagonitzades per animals?
0: Exacte.
2: No vol dir que tinguin un guió amb totes aquestes sèries. Sí que hi ha alguna sèrie, ja ho veureu, que hi ha com una veu en off que representa que és el propi animal, però el que he acabat veient és que per poder omplir 30 minuts d'aquest fantàstic espai, doncs havíem d'obrir una miqueta més mires.
0: Sempre va bé.
2: Sèries on els animals doncs, tenen un paper important. En algunes d'elles aquest seria el criteri.
0: Molt bé.
2: També he de dir una cosa. S'està perdent, eh?
1: Sí.
2: Abans era més habitual en donar-los protagonisme narratiu als animals, no tant a dia d'avui.
1: Jo crec que això també va una mica de la mà amb allò que vam comentar al final del programa de la setmana passada, que és que jo crec que amb les condicions laborals i com s'està regulant tot, potser ja no està tan ben vist treballar amb animals. No sé, per exemple, se m'acudeix el del Mico Cappuccino que tenien a Friends, que, home, vist en perspectiva, no? Mm. Potser te sap una mica greu per l'animal.
0: No.
1: Com, perdona?
0: Que és diferent un gos, per exemple.
2: A un mico, sí.
1: Bueno, sí, depèn.
0: Pot fer d'animal de companyia, que ja és un animal de companyia.
2: No em ficaré a parlar de perspectives. Sí, bueno, a dia d'avui...
1: Sempre és interessant fer-ho.
2: Sí, però potser a micròfon tancat ho farem amb més calma i tranquil·litat.
1: Llavors el que farem és parlar d'animals, de sèries d'animals, no?
0: Doncs vinga.
2: Alguna d'elles protagonitzades, eh? És a dir, sí...
0: Clar.
2: Hem sigut fidels, no totes d'elles. Aquella clar vol dir que calla que anem just dos de temps i hem de començar a tirar.
0: Podem
2: doncs, sisplau, el programa és teu.
0: Ah, molt bé. Doncs la primera sèrie que repassem és Dactari.

0: Aquesta sintonia sembla com les pel·lis que miro amb un
1: pare. És que les sintonies de la primera pàgina avui són fantasia totes, eh? T'ho dic.
2: No sé si és fruit de les perspectives o no, però... No tiraré d'aquí. No, la gran majoria de les que parlarem avui no es poden veure enlloc aquí. Val?
1: Jo n'he apuntat, jo tinc apuntades al guió algunes que he trobat capítols a YouTube. Ja us aniré dient doncs, quina per si hi ha algú que vol...
2: Fantàstic. Llegir pots llegir tu?
0: No, o sigui, podria.
2: Ho he de llegir jo?
0: A veure, ens intercalem una cada un.
2: Ah, vale, fantàstic. Doncs, Dactari, m'ha vingut per ficar l'any avui.
0: Sí, hi ha hagut un moment que anava a dir tot seguit, fins que he vist els parèntesis.
2: Amé... Clar, bueno, perquè llegeixes sense concentrar-te, vas amb el pilot automàtic.
0: Sí.
2: Dactari, 1966. I ens hem de... ja se sent,
0: no es pot veure enlloc a Espanya.
2: No es pot veure enlloc a Espanya. Això no és el títol. El títol és Dactari, d'acord? 1966, no es pot veure enlloc a Espanya, no. Mars Tracy és un veterinari que dirigeix un centre d'estudi d'animals a l'Àfrica. L'ajuden la seva filla Paula, Jack Dane i Mike Makula. Tenen un lleó bisc anomenat Clarence i un ximpanzé anomenat Judy. Això no sé si ja és dins de l'equip o que estan curant, perquè tenen un lleó...
1: Ja, no, tenen... O sigui, jo, quan he vist la capçalera d'aquesta sèrie, surt la típica capçalera Starring, surt el nom dels actors...
2: Ah, val.
1: I també surten els dos animals, tant el lleó Clarence, i a més, Starring, Clarence, de... No sé, de Cross-Eyed Lion...
2: Perfecte. doncs tenen, com deien, protagonisme. Els episodis se centren en la protecció de la fauna per preservar-la dels caçadors furtius i d'altres amenaces.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas és del 1964, i és Flipper.

0: bé, aquesta sintonia. En un parc aquàtic creat per preservar la fauna marina del sud de Florida viu Flipper, un simpàtic dofí. L'animal i els dos nois que s'encarreguen de tenir-ne cura protagonitzen nombroses aventures.
1: Molt bé.
2: Jo, a mi em sorprèn bastant. Clar, les èpoques, o sigui, les sèries, al ser de l'època a la que són, aquí hi havia molt poca disponibilitat d'efectes especials.
0: Sí,
2: per tant, havien de fer servir animals reals, actors.
0: Sí, bueno, en aquest cas suposo que d'un...
2: Clar, però ara fas una sèrie sobre un dofí i és molt fàcil fer el dofí amb animació per ordinador, però és que aquí havia de ser un dofí de veritat.
0: Dels domèstics, dels domàtics.
2: Correcte, sí.
1: Clar, de circs o de centres nàutics o d'aquestes coses. El que passa és que ara les perspectives...
2: Us ha agradat, l'argument, Bec?
1: No, està bé.
0: A veure, és veritat.
1: Està bé, està bé.
0: És veritat.
1: Les perspectives han canviat. Ara, els contractes dels dofins...
2: Però ho dieu, amb un rintintint...
1: S'és tot molt més estricte.
2: Que potser té un punt de falton, o no?
1: No, no, no. No, cap a tu no.
2: Ah, vale, vale. Parlant de rintintint...
0: Sí, anava a dir el mateix, perquè he vist el títol aquí.
1: Acabaré estirant-me de la llengua. Rintintint, aquestes no són, eh?
0: Jo, a mi no.
1: No?
0: No, a tu sí?
1: Bueno, em sonava rintintint.
0: Home, la paraula sí.
2: Sí, però el que rintintint era un gos... Bueno, jo és que és una sèrie que ma mare veia de petita, llavors...
1: A mi em sona, sisplau, endavant.

0: Molt patriòtica, això.
1: Sí, senyora. 1954, estem en aquesta sèrie.
2: Un cop enrere,
1: Clàssica sèrie de televisió ambientada al salvatge oest. Rin Tin Tin és un gos lluitador, intel·ligent i fidel que protegirà el seu amic Rusty de tots els perills que l'amenacen al Fort Apache. Ni els animals més feroges ni els enemics més temibles són rivals per a Rin Tin Tin. El 2007 es va fer Les noves aventures de Rin Tin Tin.
0: Molt bé.
1: Que tot apunta a que va ser un
2: una patacada
1: important.
2: Les aventures de Rin Tin Tin, podeu veure alguns capítols a YouTube. Jo m'he trobat aquestes llistes de reproducció, la gent, afegeix capítols. Desgraciadament a Espanya, pel tema de drets d'autor i la geolocalització aquesta que YouTube bloqueja segons quins països determinades quines coses, doncs no s'hi poden veure gaires a Espanya, però bueno, escolta, si voleu tenir un moment revival de ostres, jo veia Rin Tin Tin, de jove i tal, a un parell de capítols us podreu mirar,
0: Molt bé.
2: Allò per reviure una mica...
0: Però llavors et quedes amb les ganes, no?
1: Bueno, depèn, potser és... Ai, ja en tinc prou. Com quan menges dolç, no?
2: Clar, només és per...
1: 7 o 8 bombons.
2: No te veges una bossa de magdalenes, te'n menges una, no?
1: Ja en tinc prou. Amb aquesta mitja caixa de roja de bombons ja en tinc prou avui. Ja està, ja m'he tret el cuquet.
0: Molt bé, una altra sèrie, en aquest cas també el 1954, la 5.

0: starring Tommy Rettig as Jeff Miller, Jan Clayton as his mother, Ellen, George Cleveland as Gramps, and, of course, Lassie.
1: Guardonada sèrie que segueix les aventures d'un gos pastor escocès o Collie, anomenat Lassie. El personatge de Lassie ha aparegut en llibres, ràdio, televisió, cinema, joguines, historietes, sèries animades, jocs i en altres mitjans. El 2023 es va produir Lassie una nova aventura. Quina mania amb lo de les noves aventures.
2: Sí,
3: bueno, clar, és que s'ha de reviure. A veure, amb una altra que ja per aquí va funcionar bastant bé, els revivals al llarg dels anys. Vull
2: és
3: dir...
2: que si no es diria Lassie, la del 2023.
3: Clar.
2: Repetiria les mateixes.
1: Ja, seria però no cal. No?
2: Nueva aventura.
3: Mira, jo l'única referència que tinc d'aquesta sèrie...
1: A mi em sona, aquesta.
3: És ma mare dient-me que aquesta sèrie era tan trista que quan sortien els títols de crèdit ja s'hi posava a plorar.
2: Home.
3: Això és l'única review que tinc d'aquesta sèrie.
2: Potser la va agafar en un moment sensible.
3: També. Bueno, però quan eres petit també les coses t'afecten diferent, no? Quan ets un nen...
1: Jo crec que no he plorat mai sent petita.
3: No?
1: No. Ara sí.
2: D'emocionar-te per algun, jo crec que és
1: ara
2: més difícil en petit que en
3: vols dir?
2: I tant,
3: sí.
2: No? Jo crec que no tens aquesta noció emocional evolucionada. Tinc claríssim. Estic d'acord amb això.
3: Vale.
2: De petit, amb 8, 9, 10 anys, no
1: jo
2: plores.
1: No.
3: A mi és el que... A mi és... Jo...
2: Però és que diré una cosa. De la mateixa manera que no plores... De la mateixa manera que no plores, no et fas de riure, eh?
1: No, tampoc.
2: No crec que hi hagi les emocions massa flor de pell quan ets petit i mires una sèrie o una
3: pel·li. Pues jo sí que tinc el record que aquestes coses passessin, eh? Quan jo era petit, vamos, i tampoc... Jo no es pot posar en contra la paraula de ma mare, però si ella m'ho diu...
2: No, per favor.
3: Pues m'enfio de que li feia molta pena aquesta sèrie.
2: Però jo estic d'acord que ploro molt més ara o fa 10 anys que fa 20.
1: Sí. Sí, sí.
2: 100%.
1: Sí, estic d'acord.
3: Vale, ostres, els nens de cert, tu, bueno...
2: No,
1: però perquè no interpretes que el que estàs veient t'afecta a tu nivell emocional.
2: Correcte.
1: O sigui, si ara tu veus un final d'un capítol intens emocionalment, plores, però perquè l'estàs interpretant. Tu quan ets petit, a banda de que les sèries que mires quan ets petit no acostumen a tenir aquestes escenes, no ho interpretes.
3: Vale.
1: Crec, vamos.
3: No ho sé, però, ostres, no teniu el record de veure Bambi quedar automàticament traumatitzats?
1: Jo és que no he vist
2: Bambi. Jo no he vist mai Bambi.
1: ¡Vamos!
3: Pues la de l'elefantet, com es deia?
2: Dumbo. No sé si l'he arribat a veure.
1: Jo crec que és aquesta.
2: Però, per exemple, jo ara miro...
1: Jo
2: ara miro el Rei León i ploro. No recordo plorar amb 8 anys veient el Rei León. Per exemple. Tampoc no recordo massa coses.
3: Jo sí, quan moria Mufasa, déu-n'hi-do, també, eh? Vaya plorera bona, eh?
2: Però quan? Quan ho vas mirar amb 10 anys?
3: És que jo recordo que feia molta... O sigui, jo recordo de pel·lícules i de sèries, bueno, de pel·lícules sobretot, que no mirava perquè em van fer tanta pena i me vaig fer una plorera tan gran la primera vegada que les vaig veure que vaig dir és que no vull repetir aquest trauma mai
2: és que,
3: més.
2: Però aquí,
3: això de crio, eh?
2: Jo crec que això no és tristesa. Això és un punt de por i de respecte que quan ets petit sí que tens. És una de les emocions que sí que tens, que és la por. Quan ets petit tens por, doncs, que sigui la foscor, que sigui no sé què, no sé quantos... Crec que pots haver plorat més de por que de tristesa mirant una sèrie o una pel·li d'animació sent petit.
3: Vale.
2: Però no passa res.
1: Bueno, és un bon debat. Una altra sèrie, en aquest cas, és Mediterrània.

0: No l'hem tret del Rei León, eh, aquesta sintonia, ni d'una producció africana. Al contrari, estem parlant de la primera sèrie espanyola d'aquest Això va en sèrie
1: d'avui. Que no es pot veure enlloc d'Espanya.
0: No,
2: no, però això és culpa de Mediaset, que és la propietària d'aquesta sèrie. La podia posar a mi tele i no l'ha posat.
0: Mediterráneo, 1999. José Mayuste, Ana Duato i Jesús Borrell, entre d'altres.
2: Ojo,
0: Ricardo és un home refinat i poc amant dels animals. Acaba de ser nomenat director d'un parc natural. Allí coneix Clara, una veterinària vocacional que dedica la seva vida a la defensa de la natura i el medi ambient. Si entre tots dos el xoc ideològic és inevitable, també ho serà l'atracció física. El xoc, és a dir, que xocaran segurament físicament. Altres personatges són Paco, el pare de la Blanca, un naturalista nouvingut d'Àfrica, amb el feiticeiro Kibu. Entenc que deu ser algun paper en cultura africana. Mm-hmm. Benvingut, que entenc que es devia dir bienvenido, o no sé com es devia dir.
2: Sí,
0: però
2: sí, bienvenido és un nom en castellà, sí senyor.
0: És l'encarregat del manteniment del parc i la seva dona, també d'unidor. Dori té una guingueta a la platja. Moltes coses, no?
1: Sí, sí, hi ha molta informació aquí.
0: Bueno.
1: El Jesús Bonilla és el que em penso que és.
2: És el de Los Serrano, el padrí.
1: No hi ha un periodista d'aquestos del cor que es diu així?
2: Jesús Bonilla, pues ara no hi caic, però jo diria que no.
0: Aquell polític d'Astúries, de Santander.
1: Ai.
0: Ah, no, aquell era Revilla.
2: Ara, el de les anchoves, és veritat. Ostres, nois, com estem avui, eh?
0: Avui he rebut un Instagram que m'han dit, però una cosa, tu no pares de treballar? Llavors,
1: aquí
0: jo m'agafo en això, d'acord? A tots els oients que ens estan escoltant, estem cansats. I personalment estic cansat.
2: I queda molta temporada encara, perdó.
0: I tot costa molt, demano disculpes. Si estem pixant fora de test, demano disculpes.
1: Vinga, va, aquesta sèrie sí que crec que pràcticament tots l'hem vist,
0: sí.
1: Que és Rex, un policia diferente. Sí.

0: coneguda telesèrie austríaca que narra les aventures d'un gos pastor alemany anomenat Rex a les ordres de l'inspector Moser i dos comissaris de la brigada anticrim de Viena. Rex intentarà interceptar els criminals més buscats del país per obligar-los a complir la llei. Era bona sèrie, eh?
1: Sí.
2: Jo no, no la vaig veure.
1: Sèrie de pare i de iaio i de tieta, eh? I de tiet.
0: Sèrie de diumenge.
1: Sí?
0: Sèrie de diumenge tarda.
2: Al no haver-la vist, clar, jo em va sorprendre. Ara veig que és de la brigada anticrim de Viena. No sabia que era producció austríaca.
0: Jo tampoc.
2: Doncs probablement estiguin clar, parlant és... de la sèrie austríaca
1: probablement una de les més
2: internacional
1: popular,
2: sí. De la història de l'Olivia austríaca.
1: Sí, també us dic.
0: Nord-americana.
1: També us, exacte. És que a veure quina versió ens va arribar aquí.
2: De fet, jo de primeres, perquè... quan vaig preparar això, de primeres vaig llegir australiana.
0: Vale,
2: australiana sí. Me pot quadrar una miqueta sí, més sí, perquè sí. Han arribat més coses. Però després pensar, ui, no, que això no és Austràlia, que és Àustria.
0: Sí, bé, sí.
2: De fet, ja guanyà som la següent, la que es va fer basada també una miqueta en això, que és la del 2019, que aquesta sí que es pot veure a Movistar Plus, que és Hudson and Rex. Aquesta ja és produïda a, no sé si és a Canadà o als Estats Units.
0: Vale, pues escolta'm aquesta.
3: Puede que tu perro sea mono, un peluche, o incluso rápido, pero no es Rex.
4: Este es el famoso Rex.
3: Sí, así es. Este dúo vuelve a resolver crímenes.
4: ¿Qué pasa, chico?
3: En la nueva serie de éxito.
4: Vamos a hacerlo por las buenas, ¿vale? ¡Rex, vamos!
3: Pillando a los malos. De salto en salto.
4: Buen trabajo.
3: A perro ladrador. No se le escapa ni uno. Hudson y Rex, estreno en exclusiva, el 6 de septiembre en Calle 13.
0: Bueno.
1: ¿A qué os ha quedado claro de qué nada esta serie?
2: Un perro, a perro ladrador, diu, eh? Sí. Com diu la frase feta, a perro ladrador no se le escapa a nadie.
1: És que són uns vale. Artistes. Són uns artistes.
2: Aquesta s'estan fent encara, eh? O sigui, encara
1: s'estan fent.
2: O sigui, és 2019, actualitat.
0: Vale.
2: Movistar Plus, no sé quantes en poden veure, però es poden veure alguna de les temporades.
0: Perfecte. Una altra, en aquest cas del 2017, és Downward Dog.
5: I base my whole day on Nan's schedule. She's like, oh, 7 is the time for breakfast. I'm like, great. But then if it's actually like 7:30 or 8, I just don't feel very respected.
6: It's a big day today, Martin. Say good luck, Mama.
5: Every morning, I see her get in her car.
6: I love you, buddy.
5: I don't think Nan has any idea how packed my days are. 14 hours of sleep, flying by water, deliveries...
0: Martin és un gos que narra des del seu punt de vista la relació amb la seva propietària Nan, una millennial que té una feina força absorbent en una empresa d'aparadorisme de Nova York. Martin considera Nan la seva companya perfecta per a la seva vida canina i no dubta filosofar i fer les seves composicions de lloc sobre les coses que li passen a Nan, especialment pel que fa a la seva vida amorosa, on ocupa un lloc important. Jason, una mica en beneficis amb què Martin té una bona relació.
1: Aquesta és interessant de veure, eh? Com a mínim perquè, a veure, és una sèrie molt lleugereta.
0: Clar,
1: és una sèrie, la típica sèrie que te poses una mica per netejar la casa o per fer el dinar i
0: sèrie
1: aquestes
0: podcast.
1: Coses. Sí, però és interessant el tema, que no sé si s'havia fet gaire, com a mínim així, amb un públic més no tan adreçada a nens, de que el gos sigui el narrador de la sèrie, no? Sí, nosaltres veiem el que veu el gos amb la seva perspectiva.
2: De moment, tot animals masculins, eh?
1: Ojo!
0: No havia caigut en la perspectiva de gènere.
1: Molt interessant, això.
2: Les perspectives a dia d'avui haurien de mirar a veure si poden canviar això.
1: És que per aquí hauríem d'anar, eh?
2: Només són gossos mascles i animals mascles. No tenim, de moment, protagonistes femenins en el món animal.
0: Molt bé. A Disney Plus...
2: I crec que no n'hi ha, a pesar que hi penso.
0: No?
2: De les que he ficat no em sona.
0: 2021, socios y sabuesos.
7: ¿Quién te acribilla llamadas?
8: Oh, mi madre.
9: Sí,
8: luego la llamo.
7: Que encima tu hijo no te dé ningún nieto. Te organizo una cita, tengo primas.
8: Sí, ya lo sé, son muy majas. Quizá cuando sea tu jefe.
10: Buenas, Coti. Aquí tienes a Hutch. Y su comida, correa, juguetes. Esta es su mascotita, el caballito.
8: ¿Qué quieres decirme con eso?
10: ¿Te ha llamado mamá?
11: Tu padre quería que te quedaras con Hutch. Lo rescató de una protectora de animales y decía que era casi como el Hutch
8: original. No puedo ocuparme de él. Estoy todo el día trabajando y todavía tengo que demostrar mi valía, mamá.
11: Vamos, acabarás encantado con él.
10: ¡Hutch, no, estás en tu casa!
8: ¡Hutch! ¡No, no, no!
9: siéntate, marca. Ven, ven aquí.
12: I fins aquí l'espai de la Jove en Sèrie i fins aquí aquesta nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via Directe. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació, com és habitual, a través de les xarxes de Facebook, X, Instagram i també, com no, a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
13: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
12: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'espai de portaveus. Avui conversarem amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, amb la quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus de la temporada. També parlarem del comitè unitari dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que s'ha mobilitzat aquest dimarts i dimecres davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals. Parlarem també de les preinscripcions a les escoles Bressol. Fins al dia 15 de maig està obert el període de preinscripció a les escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Parlarem amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, com també parlarem amb el director de l'Escola Municipal de Música i Dansa, Oriol Cusó, perquè s'organitzen aquest dimecres i dijous dues jornades de portes obertes abans de l'inici de les preinscripcions. També parlarem de l'ermita de Santa Madrona, que aquest dissabte acollirà la tercera festa jove de la primavera. En parlarem amb Saúl Caballero, que és el tècnic de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem.
13: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: El Comitè Unitari de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'ha mobilitzat per reclamar millores laborals. Ha fet amb convocatòries aquest dimarts i dimecres davant de la porta de l'Ajuntament una convocatòria de mobilització impulsada per al Comitè Unitari integrat pels sindicats Comissions Obreres i UGT. La protesta, celebrada a les 10 del matí, coincidint amb els descansos de la plantilla municipal, ha servit per denunciar la manca de resposta del govern municipal i dels responsables tècnics davant de diverses reivindicacions laborals. Segons els representants sindicals, continuen pendents de resolució malgrat compromisos adquirits. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb el president del Comitè Unitari, Francesc Soto, i també ha parlat amb Maripaz Lacueva, delegada sindical, integrant del Comitè Unitari i del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
2: Estem reivindicant que es faci efectiu els acords que s'arriba a la negociació col·lectiva. Tenint un problema en les modificacions de l'RLT que portem més de dos anys intentant desencallar i no hi ha manera. N'hi ha un acord i després no es compleixen. Tenim un problema de riscos laborals, plan de prevenció, condicions de treball, de llum, ergonomia, que no acabem d'encetar. I tenim uns endarreriments de l'any 25 que encara no s'han fet efectius. Creiem que són problemes tècnics, però clar, no pot ser una cosa in eternum, és a dir, des del mes de gener ja sabia, m'entens? Bueno, m'han dit que al mes de març es va fer una modificació per poder fer front a aquesta despesa, encara a dia d'avui pues no sabem quan cobrarem. I bàsicament això, i després, bueno, són canvis, s'estan fent canvis organitzatius i no es consulta a la part sindical, i creiem que ja ha arribat el moment de fer una mesura de força i que realment es vegi el malestar que n'hi ha a la plantilla i que s'està enquistant.
1: Algunes de les reivindicacions que es fan són d'ara o són de fa molts anys enrere?
2: Bueno, n'hi ha reivindicacions que venen d'anys enrere, però bueno, ja no podem mirar enrere, estem en l'actualitat i s'ha d'entomar la solució.
1: Mobilitzacions que heu fet aquests dos dies davant de les portes de l'Ajuntament, aquestes mobilitzacions tindran continuïtat?
2: Com ja vaig dir ahir en unes altres declaracions, sí que després d'avui el Comitè Unitari farà una reunió, una avaluació de l'impacte i de la participació, i evidentment si no es posa fil a l'agulla continuarà les mobilitzacions.
1: Bé, aquesta setmana també coincidint amb la primera mobilització, el regidor de Recursos Humans va enviar un correu, en aquest cas als treballadors, on deien que molts d'aquests punts que estaven d'acord i que s'estava treballant.
3: Sí, és el mateix que ve dient des de l'any passat, pràcticament, quan ja coneixia tots aquests aspectes, i ens va dir que sí i que s'ho miraria i que si no personalment ell s'encarregava, però no tenim constància de que s'hagi avançat en res, de tot el que ja va dir que sí. És que és això. El nostre problema és que ens diuen que sí, però després no veiem que es faci res del que hem acordat efectiu, que es faci efectiu, que ho veiem.
1: Proper pas?
3: Proper pas. Nosaltres hem demanat reunió novament amb l'alcalde.
2: El dijous es va demanar, de moment no tenim resposta.
3: I, bueno, depenent del que ens diguin o que no ens diguin, pues així farem.
1: Sobre, en aquest cas, la convocatòria, satisfets des del comitè?
2: La veritat és que sí, estem satisfets, perquè, bueno, és la primera vegada que realment dos dies de concentració i la gent ha respost, entens? És a dir, no es pot deixar el servei desatès, i per això creiem que n'hi ha alguna gent que no pot deixar, perquè nosaltres som responsables de la nostra feina i sabem que estem al servei dels ciutadans, però això no vol dir que no puguem reivindicar les nostres millores en les condicions laborals.
3: Sí, molt, molt satisfets, perquè la veritat no sabíem si hi hauria resort, si els companys veurien que necessitem el recolzament perquè vegi aquest equip de govern que tal com anem no anem bé, siguin conscients, i bueno, la resposta dels companys i el recolzament respecte a que ells sí que veuen la necessitat d'aquestes millores, bueno, encantada.
1: En resposta a les mobilitzacions, el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, va enviar aquest dimarts un comunicat intern a la plantilla municipal en què assegura que l'equip de govern comparteix les reivindicacions plantejades pel comitè unitari i que els diferents punts ja s'estan treballant. Segons el comunicat, traslladat als treballadors després de la reunió mantinguda amb el president del comitè el passat 29 d'abril, el govern municipal considera que no existeixen discrepàncies de fons amb els sindicats. Recorden que hi ha plena coincidència en tots els punts que es plantegen i que no es tracta de qüestions sobre les quals hi hagi discrepància de fons, sinó d'objectius compartits, assenyala el text signat pel regidor de Recursos Humans. El regidor també defensa que la modificació de la relació dels llocs de treball i la revisió de les categories CB2 ja està en marxa i que assegura que el govern està prioritzant el seu inici en els temes acordats. Pel que fa al calendari de negociació reclamat pels sindicats, el govern afirma que s'està treballant per concretar-lo amb dates realistes i vinculants que aportin estabilitat i previsió al procés negociador. També en el comunicat, Xavier Vila fa referència a les reclamacions de seguretat i salut laboral. Assegura que el consistori està avançant en l'actualització del Pla de Prevencions de Riscos Laborals i en la planificació de simulacres i actuacions destinades a millorar les condicions laborals. Aquest dimarts i dimecres, com dèiem, el Comitè Unitari dels Treballadors i Treballadores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, integrat per els sindicats Comissions Obreres i UGT, ha fet aquestes dues mobilitzacions, aquestes dues convocatòries davant de la porta del consistori.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Jordi.
1: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
4: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles bressol municipals i, per tant, doncs, ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important. I, per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
1: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió, preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
4: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i, evidentment, si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament. Però estic convençuda que qui més qui menys doncs, el podrà fer sense cap problema.
1: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol. Ja vam fer entrevista a través de la ràdio. Ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no? O per qüestions de logística, també, no?
4: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha, doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren, doncs, perquè, no sé, doncs, la sensació que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
1: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
4: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és, en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu tens 20, i després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
1: Aquests són els principals barems.
4: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són, doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de, ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe, degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
1: Quan fem les prescripcions, s'ha de fer a una única escola bressol?
4: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
1: Fins al dia 15 de maig, presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
4: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra, hi ha alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
1: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
4: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu Tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
1: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escola bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
4: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure, doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a tu, Jordi.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca ofereix dos dies de portes obertes. Serà aquest dimecres i aquest dijous. Ens acompanya el seu director, l'Oriol Cusó. Molt bon dia, Oriol.
5: Molt bon dia.
1: Bé, jornada de portes obertes de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, tenint en compte que teniu ja les preinscripcions ja a tocar, no?
5: Ah, això mateix. Sí, sí, aquest dimecres i aquest dijous, els dies 6 i 7 de maig, a les 6 de la tarda, fem això, les portes obertes, que consisteix amb un recorregut que fem per l'escola, l'escola en el seu, no, amb servei, l'escola viva, perquè totes les famílies puguin veure l'escola en ple funcionament, el que hi passa, no, i veure per les diferents edats, pels petits, per joves, per grans, de música, de dansa, i puguem fer un recorregut per tota l'escola, això, veient les activitats, coneixent el professorat i veient l'escola viva. I després, això, explicant tot el projecte educatiu, i quan finalitzem, doncs, podrem resoldre dubtes, o si algú té qualsevol dubte, qüestió, doncs jo els explicaré gustosament el que demanin.
1: Cal inscripció prèvia o simplement amb l'horari que vosaltres feu de jornades de portes obertes, la gent pot entrar, pot mirar?
5: Sí, sí, no cal preinscripció prèvia, ho fem fàcil, ja no cal aquesta psicosis, no, que vam agafar també amb Covid i amb pandèmies, no. Aviam, si hi hagués moltíssima gent, evidentment faríem dos passes, però en principi es pot assumir la gent que va venint, i sí, sí, sense cap inscripció prèvia, venia a les 6 de la tarda, i si hi hagués molta gent, doncs ja faríem dos torns.
1: De cara a les preinscripcions, que arrencaran el dia 11 de maig, és a dir, el proper dilluns, quina és l'oferta que ofereix de cara al nou curs l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca?
5: Doncs sí, exacte. Aquestes portes obertes les fem aquesta setmana, perquè dilluns vinent ja fem les preinscripcions. Val? Enguany, en música, per definir-ho així de forma general, tant en música com a dansa, val? Oferim servei per a la ciutadania de totes les edats, tant de petits com grans, perquè això també és bo sempre d'anar-ho explicant, no? Que nosaltres no som una escola infantil de música i dansa, sinó que som una escola municipal de música i dansa per tota la ciutadania, i que així ens agrada ser i així ens agrada dissenyar-ho. I sobretot això, a la pàgina web trobareu tota l'oferta educativa, que és molt, molt àmplia, val? Tenim dissenys de llarga durada, no? de setembre a juny, com tallers de curta durada de 4 a 8 sessions, val? Tenim coses dissenyades per diferents tipus de públic, no? I després aquí l'important també és de la preinscripció, que és el dilluns, que és el dia 11, d'això, invitar la gent a que s'apunti, val? Que traurem unes llistes de les places disponibles, però això també sempre ens agrada explicar de que la gent s'apunti, és a dir, és important mirar si hi ha plaça o no hi ha plaça de bateria o d'aquell grup de dansa que vull fer, però sobretot el més important és que us apunteu. Per què? Perquè la matrícula a la nostra escola és viva, és a dir, que hi ha altes i hi ha baixes, és a dir, que avui hi ha unes places, però fins que no s'acabi el curs pot ser que hi ha gent que està fent alguna assignatura de l'escola que es doni de baixa. Llavors aquí, per això diem que sempre la preinscripció no obliga a res. Si una persona fa una preinscripció no li fem cap cobrament, és després amb la matrícula. La preinscripció és una voluntat de dir, mira, a mi m'agrada ukelele o m'agradaria fer barra per adultes de dansa. Llavors, apuntar-se, llavors, això és important perquè això ens dona dret a, després, si hi ha una plaça lliure o tal, et trucarem i a partir d'aquí farem, no? Però és molt important que si algú s'ho està pensant o vol fer-ho, que no tingui la mandra de fer-ho, entrar a la nostra pàgina web, que són les inicials, emmdsab.sabarca.cat, entrar a la pàgina web, anar a una fotografia que diu preinscripcions, clicar allà i fer la preinscri, que veureu que és molt fàcil, que quan poseu el vostre any de naixement, de la persona que vol fer, sigui un nen o un adult, doncs només posant l'any de naixement ja us sortirà el que podeu fer. Val? Llavors, us animem moltíssim, sobretot això, a fer la preinscripció, i després, si això es formalitza en una matrícula, doncs ja es veurà, no? Però això et dona dret a que pugui jugar la partida de tenir plaça.
1: De cara a la matrícula, teniu dates o encara no?
5: Sí, o sigui, la matriculació, en aquest sentit, hi ha un període ordinari, que es diu, vale? Que vol dir que a partir de l'11 hi ha com uns 10 dies, que és el període ordinari, que en aquest període ordinari s'ordena amb uns barems, no? Amb el barem de si ets nascut a Sant Andreu de la Barca, si tens germans al centre, llavors en aquests 10 dies ens ordenem amb aquest barem, vale? I llavors, passat aquests 10 dies, sí que hi anem amb ordre d'entrada. El primer que arriba, el primer que seu. Pues el primer que arriba, el primer que té plaça. Val? Per això també ens animem molt que la gent, si realment vol entrar a l'escola o facin aquest període de partir de l'11 de maig, amb aquests 10 dies, perquè hi ha com una preferència. I després, a partir d'aquí, ens ordenem per l'obra d'entrada, com si diguéssim.
1: El més immediat, com dèiem, les jornades de portes obertes d'aquest dimecres i d'aquest dijous, l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Recordem que està situada a l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, on està la biblioteca, on està la ràdio. Compartim també amb l'Espai Jove i compartim també amb l'Escola Municipal de Música i Dansa aquest dimecres i dijous, jornada de portes obertes a partir de les 6 de la tarda, i a partir del proper dilluns, doncs, les preinscripcions, eh?
5: Perfecte, això és, Jordi.
1: Doncs Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquestes jornades de portes obertes.
5: Gràcies a vosaltres.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Aquest dissabte l'Ermita de Santa Madrona celebra la tercera edició de la Festa Jove de la Primavera. Avui ens acompanya el tècnic de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Saúl Caballero, per parlar d'aquesta activitat. Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Jordi.
1: Tercera Festa Jove de Primavera a l'Ermita de Santa Madrona. Què és el que tindrem aquest dissabte?
6: Doncs tindrem una bona festa, igual que els anys anteriors. La veritat, cada cop molt contents de l'activitat que ja es realitza, de l'art i sobretot les capacitats d'expressió que tenen els joves, que són els que són a l'escenari i que dinamitzen l'activitat, tant dels DJs com l'any passat l'actuació drag, com també va ser el bingo musical. Tot això que hem tingut a les edicions passades, algunes coses repetim, com els DJs, els quals els hem escollit a través d'un concurs obert per les nostres xarxes, i també tindrem el bingo musical, que ja hem recomanat a tothom que per passar-ho bé, a banda del bingo, que vinguin d'hora i que posarem les taules, cadires, perquè allà ningú passi gana, cadascú es pugui portar el seu sopar i passar una molt bona estona des de principi fins al final de la nit.
1: Com ha estat aquesta elecció dels DJs? Perquè sí que ho vam anunciar també aquí a través de la ràdio, que s'obria un concurs per escollir els DJs de la Festa Jove de la Primavera. Ha hagut bona resposta?
6: Hem tingut una resposta, la veritat, que important, ens ha agradat, perquè hem trobat noves promeses de la música punxada aquí a Sant Andreu, noms que teníem totalment fora de la nostra òrbita, i d'entre aquelles persones que s'han presentat hem seleccionat a dues persones joves que seran les que punxin aquesta nit, el Gabriel Grau DJ, que serà el segon guanyador d'aquest concurs, i el primer ha estat el DJ Josep. Aquestes persones, ja et dic, joves, d'aquí, el Josep de Sant Andreu la Barca, i el Gabriel, que és d'aquí, d'un poble del costat, però també de molta influència de Sant Andreu, seran els que duran la festa fins a les 3 de la matinada.
1: Per tant, ha anat bé el fet de buscar aquest concurs, de conèixer gent jove, no?
6: Correcte.
1: I gent nova, en aquest cas.
6: I no només això d'aquesta gent nova fora de la nostra òrbita, del nostre coneixement, sinó que, a més, la qualitat dels vídeos i la música que ens han posat i com ho fan, ens ha agradat molt. O sigui, estem contents d'haver fet aquesta opció de concurs, perquè ens ha permet conèixer, doncs, aquests nous DJs. Per descomptat, estem molt contents amb els DJs que tenim habitualment a Sant Andreu de la Barca, però també era bo donar opcions i possibilitats a gent nova perquè tothom tingui el seu moment.
1: La idea és començar a 2:15 de 10 del vespre, 9:30, amb música. Després tindrem el bingo musical cap a les 10 del vespre, i a partir de 11:15 de la nit, 11:30, doncs els DJs, fins a les 3 de la matinada aproximadament.
6: Correcte. Aquella gent que li agradi els DJs, jo entenc perfectament, és la música més del moment per ballar, amb sempre amb èxits d'ara i dels d'abans que sempre funcionen, però no deixaria passar l'opció de venir al bingo musical perquè t'ho passes molt bé. I això ens hem trobat a molta gent jove que potser no sap d'acabar el tema i arriba una miqueta abans que arribin els DJs, es troben al bingo musical i diuen, uau, què és aquesta festa, nosaltres volem també participar. I clar, un cop comença el bingo, un cop s'han repartit al principi els cartons per jugar, ja és difícil. Així que no deixeu passar tampoc l'opció de passar-vos per al bingo musical perquè la nit farà que comenci molt bé, que tingueu moltes ganes de més festa perquè us animarà i de veritat passareu una molt bona estona amb els amics i amb les amigues, amb èxit, aquest sí, de tota la vida i amb unes cosetes més actuals.
1: Quina és la clau de l'èxit del bingo musical? Perquè té tan bona acollida.
6: Ostres, jo crec que el bon rotllo que s'hi troba allà, amb la gent que ja de per si li agrada i participa, i la dinamització que es fa des del mateix escenari, que fa que fins i tot que estiguis allà expectant de si surt la teva cançó amb el teu número per acabar d'omplir el teu cartró, fa també que et vinguin ganes de ballar i no només estar allà expectant dels números. És una barrella d'aquesta de ganes de passar-s'ho bé, però amb la mateixa tensió de ganes de guanyar, que fan que sigui una combinació molt especial.
1: Doncs la festa jove de la primavera serà la festa a l'ermita de Santa Madrona al Palau aquest dissabte a partir de 9:45 del vespre. Bé, l'objectiu és que els joves s'ho passin bé en un lloc, en un entorn doncs, com és l'ermita de Santa Madrona i en totes aquestes activitats, no?
6: Un espai que per nosaltres és un espai segur tant per totes les persones joves que vagin allà a participar, perquè tot i que estiguem una miqueta apartadets per intentar molestar el mínim possible les veïnes i els veïns, creiem també que el camí que hi ha de camí a Sant Andreu està ben il·luminat, és un camí que hi haurà, estan en pendents nosaltres també i la policia local perquè sigui un camí de tornada segur. Així que per nosaltres aquests objectius principals, que els joves tinguin un oci alternatiu sa aquí a Sant Andreu de la Barca, que no hagin de marxar fora. Segon, que aquest espai sigui un espai segur per totes les que participen. I per últim, i no menys important, que les persones que actuen, les persones que tenen aquesta capacitat, els artistes de Sant Andreu de la Barca, tinguin espais on poder demostrar la seva vàlua i començar a fer les seves primeres actuacions. Donar aquesta oportunitat també als nostres artistes joves.
1: En cas de previsió de pluja, Saül?
6: Clar. Ara mateix tenim una mica d'incertesa per aquest dia. Aleshores, nosaltres estem anant a tope a tirar endavant amb això. Ara bé, si preveiem que tindrem pluja o aquesta pluja és irremediable, no ens plantegem cancel·lar l'esdeveniment, sinó que estem buscant una data alternativa i molt propera, que podria ser divendres o dissabte de la setmana vinent. En aquest sentit, el que millor recomano, que estigueu atents a les nostres xarxes socials, al nostre Instagram, a Sant Andreu Jove, que des d'allà estaríeu informats al minut d'allò que acabem fent i que segur que intentarem que sigui que sigui el millor tant per l'espectacle com per les persones joves que han de venir.
1: Doncs Saül Caballero, tècnic de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta festa jove de la primavera. Des del bingo musical, els DJs, que a través d'aquest concurs doncs, heu pogut conèixer dos DJs més i que els veurem en acció doncs, aquest dissabte a l'ermita de Santa Madrona. Que vagi molt bé i esperem que no haguem d'ajornar aquesta activitat.
6: Moltes gràcies, Jordi, i gràcies a tu i a Ràdio Sant Andreu per oferir-nos aquesta possibilitat de ser aquí amb vosaltres i explicar-nos les nostres coses.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Per tant, una altra vegada s'aniran repetint les situacions del mes de maig, molt pròpies, lògicament, d'aquestes dates, d'aquesta traïdoria meteorològica. Aquest matí, ja de fet, els núvols han d'anar guanyant terreny, els tenim a hores d'ara ja sobre el mar i acabaran afectant al llarg del matí moltes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, per tant, on hi viu més gent, també de la costa del Camp de Tarragona. Alguna primera gota aquest matí i també compta amb les boires, que una altra vegada s'han format avui, sobretot a les valls del Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, algun xàfec més intens caurà a les muntanyes del prelitoral, no pas arran de mar. De fet, acabarà fins i tot amb moltes clarianes a prop de la costa. I també aquesta tarda, algun xafaguet a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu. No seran tan intenses com les que hi van descarregar ahir. I al cap de setmana, demà més núvols i, de fet, demà a la tarda, escombrada de pluges. Per tant, Helena, del cap de setmana, si heu de fer activitats al ras, millor aquesta tarda o diumenge, perquè demà dissabte a la tarda acabarem en remull si estem al ras, lògicament. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern espanyol llança un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
3: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
4: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
5: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
3: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
2: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
6: This is not COVID, this is not influenza.
7: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
2: El Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
8: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
9: Hi ha molts determinants contaminants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
8: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
2: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Ens ho amplia en Jordi Casino.
10: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
10: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de victimes d'abusos de l'Església.
2: El ministre d'Afers Exteriors i també de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Aboukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Aboukeshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. A catalano palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
2: Precisament des de la mateixa Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saïf Aboukeshek corre perill arran, com ens explicava ara Lamón Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I quan falten 2 minuts per arribar a 8:45 del matí, us expliquem que avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A l'estació de Sants hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com han rebut i com estan rebent els usuaris aquest retorn als abonaments a partir de demà?
14: Bon dia, Elena. Alguns dels usuaris no n'eren conscients que avui acaben aquests 2 mesos de gratuïtat, però altres han reclamat un servei de qualitat després d'afegir que el transport públic sempre s'ha de pagar. I aquesta és l'opinió que defensa l'associació a favor del transport públic amb el seu portaveu, en Pol Méndez. Pol, bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: Volem conèixer quina és la valoració de l'associació després que avui es posa punt i final aquests 2 mesos de gratuïtat.
15: Clar, podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: Deies que s'acaba un dels capítols més complicats. La crisi de Rodalies va arrencar el passat mes de gener. Considereu des de l'associació que sí, que s'acaba aquest capítol, que encara queden coses per fer, que la normalitat, la desitjada normalitat, s'establirà de manera immediata?
15: Bueno, primer, clar, hauríem de definir una mica què és el tema de la normalitat, perquè la normalitat sempre han sigut retards i cancel·lacions, però és veritat que des del gener hem estat en un moment dramàtic, on la majoria de línies estaven tancades parcialment o total, i ara el que veiem és que la majoria de línies tornen a funcionar correctament, a excepció d'aquelles que estan immerses en obres, l'R3, l'R2 sud al Garraf, l'R8, i que en aquests casos el servei d'autocar normalment és o acaba sent gratuït. Per tant, en aquest sentit, ja les gratuïtats s'estan aplicant allà on calen.
14: Pol Méndez, des de l'Associació a favor del transport públic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar en context un dia com avui en el qual es posa fi a aquests 3 mesos de gratuïtat, una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies, crisi que va començar el passat mes de gener per l'accident mortal a la Gelida, però també com a conseqüència de les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Durant aquests 3 mesos, els tècnics han inspeccionat uns 700 punts de la xarxa viària, s'han aixecat a 65 dels considerats 90 punts crítics de la xarxa viària i aquest servei s'ha recuperat en el 96%. Per tant, tant Renfe com el govern central com el govern català han decidit que avui serà l'últim dia dels abonaments gratis, així que els usuaris a partir de demà podran comprar ja els títols propis de Renfe o bé els títols integrats.
2: Doncs amb aquestes connexions, Anna, ens ha quedat clara una cosa, que la millor compensació que volen i que poden rebre els viatgers és un transport de qualitat. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
16: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
17: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
2: I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
18: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
19: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
18: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
19: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
20: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
21: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
18: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
2: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu nadó, el seu fill, juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta tampoc la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que recullen testimonis que tractava el fill de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. Minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita a Blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
22: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
2: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars.

0: l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, o passi el que passi, i el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal als quarts. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà el pas a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
2: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja a descansar i a pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sobre.
1: I avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina, que també es disputa a Coimbra amb el Vila-sana com a únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions.

0: Avui obrim la plana de cultura parlant-vos de l'auditori que busca, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
1: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
2: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
1: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana a Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte, tal com explica la modista Rosa Rubió, que en confecciona des de fa temps. Hi ha parlat la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
3: Compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte.
4: Tècnicament són molt complicats. El que estem intentant quan fem un vestit modernista és simplificar-lo molt. Tenien tècniques antigues, portaven cotilla, portaven molta roba interior, les peces tenen forros, tenen varilles, i són molt complicats. I els homes anaven amb roba de sastreria, amb la qual tampoc és una peça molt fàcil d'imitar.
3: La part positiva és que la moda modernista permet que tothom trobi el seu estil.
4: I llavors és una època molt bonica per treballar a nivell indumentària, perquè dins de tot el que feien pots triar la silueta que més encaixa amb tu. I jo sobretot t'insisteixo molt en preguntar per què vols aquell vestit, no? Què vols representar amb aquell vestit?
3: Per aquells que vulguin experimentar amb la moda, el Museu Tèxtil ofereix tallers perquè la ciutadania aprengui a confeccionar els seus vestits modernistes.

0: es Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
0: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
2: Propostes en xarxa.
3: La igualtat de gènere són algunes de les temàtiques que s'abordaran en un festival que té esperit de pensament crític i de transformació social, però on el gran protagonista és el circ. La Fira del Circ de Catalunya té nom propi, Trapezi. S'instal·la a Reus i aquest mes de maig arriba a la 30a edició. Entre els dies 13 i 17 omplirà els carrers, les places i els teatres de la capital del Baix Camp amb 82 funcions i 10 exhibicions de la mà de 60 companyies, tant catalanes com estatals i internacionals. Hi trobareu una bona varietat de propostes que van des dels espectacles de sala o de carrer fins al circ amb carpa o els formats de cabaret. Tot plegat la converteix en la principal fira de circ de tot l'estat, però també en una de les cites de referència al sud d'Europa, perquè no només és un exemple de la vitalitat del circ contemporani actual, sinó que posa en valor la seva capacitat d'innovació i, sobretot, la seva connexió amb la societat. I és que, al cap i a la fi, Trapezi és un espai de trobada. Del 13 al 17 de maig, 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Més informació a trapezi.cat.
2: La xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem destacant la crida, la calma i el missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i de Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. En parlarem tot seguit amb la llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, la Mercedes Guerrero. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i encara trams de velocitat reduïda. Sigui com sigui, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
6: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
5: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
7: La nostra tasca és purament preventiva. és una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
5: Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc, la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. Com cada divendres, també farem avui un cop d'ull a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema de la setmana destaca Les ovelles detectives d'Emma Thompson i Hugh Jackman, que protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré de amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El govern espanyol, us ho dèiem ara en titulars, llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge, doncs, es quedarà al creuer, esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens en dona tots els detalls la Rosana Martínez.
8: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
9: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
10: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
8: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
5: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria von Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
11: This is not COVID, this is not influenza.
12: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
5: Una altra de les notícies que avui us estem destacant en titulars és que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. Volem entendre què pot significar aquest model i fins on pot transformar la prevenció i l'atenció. Per això parlem ara amb Mercedes Guerrero, que és llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de Barcelona. Senyora Guerrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia.
5: Ho dèiem, Suara, baixa la vigilància de les IT, de les ITS, de les infeccions de transmissió sexual, fins als 12 anys. És un canvi important, aquest. Què ens indica aquesta mesura sobre la realitat sexual dels nostres adolescents?
13: El que ens indica és que s'hem d'adaptar, el sistema sanitari s'està adaptant a el que són les pràctiques que ja estan molt evidenciades des dels últims anys pels diferents estudis que s'han fet. Al final és adaptar-nos a la necessitat de la població. I el que estem fent és una pregunta. Dintre de la confiança que té el pediatre en aquestes persones en la revisió dels 12 anys.
5: Parlem de clamídia i de gonorrea que s'han disparat entre aquests joves i entre aquests adolescents. Què està fallant en la prevenció? Parlem de preservatiu, de conductes de risc, de les xarxes socials. Les noves generacions donen la impressió, em dona la impressió i em puc estar equivocant, que estan fent passos enrere en l'autoprotecció. I per què?
13: Bueno, la societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys, al final, ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan acabem, fins quan morim, i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant a la gent quan, des del començament, no? Des de que creix.
5: Doncs Mercedes Guerrero, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que ens hagi explicat una mica per què passa tot això, per què han canviat aquests paràmetres de la nostra joventut. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
13: Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: Posa en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa Lleó XIV farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica de Jordi Casino.
14: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
15: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
14: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
5: El ministre d'Afers Exteriors i que també ho és de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, recordareu, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
16: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
17: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
16: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
5: és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
18: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
5: Qui ha volgut valorar aquesta fi de la gratuïtat és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El seu portaveu, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
6: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
5: I una altra de les notícies que avui us estem destacant és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
7: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
5: I quan són 9:15, ens n'anem cap a Girona, perquè ja ho tenen gairebé tot a punt per una nova edició del Temps de Flors, que arrenca demà, amb 141 projectes florals. Veïns, comerços i restauradors respiren alleugerits després de la fi del conflicte laboral que amenaçava amb mantenir la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries durant aquest esdeveniment. Us recordareu, finalment la plantilla de l'empresa Girona Més Neta ha avalat per majoria el preacord assolit entre el comitè d'empresa i la direcció. Per saber, doncs, com es viuen aquestes hores prèvies al Temps de Flors, connectem amb els companys de Televisió de Girona, amb en Marc Guives i amb en Bru Ortega. Bon dia, Bru, tot a punt, suposo, no?
19: Molt bon dia, doncs sí, tot a punt ja des d'aquí, des de la ciutat de Girona, amb ganes de que arribi aquest Temps de Flors, una nova edició, un nou any, i això no para mai, això no s'atura. Les flors sempre, cada any, any rere any, segueixen arribant aquí a Girona i atrauen milers de turistes, milers de gent que s'acosten aquí per veure explícitament tota aquesta mostra floral que estarà disponible fins al 17 de maig. No me vull allargar molt, no us vull fer spoilers, perquè tenim aquí al nostre costat a la vicealcaldessa, la Gemma Geis, per parlar-ne amb més detall de tot plegat. Gemma Geis, molt bon dia.
20: Molt bon dia.
19: Bon dia, Gemma. M'imagino que amb moltíssimes ganes, una nova edició, un nou any de Temps de Flors, com he dit jo. Com es presenta?
20: Es presenta amb 113 espais, que hi ha 141 projectes per poder visitar. Es presenta també amb aquest espai que han fet flors de nit, doncs, els gironins per fer vespreig amb concerts, doncs, hi ha les instal·lacions sobretot a la part dels jardins de les Alemanys, en aquest entorn. I es presenta també amb unes escales de la catedral dedicades a l'any Gaudí. i amb un espai també a la plaça Natàlia Molero dedicat al 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Per tant, també aquesta mirada de pau, de catalanitat i de ser presents al món.
19: Aquestes són una mica les novetats, no?, d'aquesta nova.
20: Bé, també s'han extès doncs, aquest any als barris, doncs, el Pont Major per primera vegada participa en temps de flors i per tant, doncs, sempre dic que és una expressió, ara veiem passar aquí cotxes amb voluntàries, amb caixes de flors, i temps de flors és possible perquè hi ha voluntàries de la mà de l'Associació d'Amics de Temps de Flors, que el que fan és crear un projecte, compartir-lo des del voluntariat i neixen aquestes flors a tota la ciutat de Girona.
19: Saps que nosaltres els periodistes sempre som molt quisquillosos amb el tema de les dades. Quin impacte econòmic suposa això i quanta gent preveieu a Girona aquí?
20: L'impacte econòmic sempre és difícil, no? Però en termes de 5-6 milions d'euros jo estic segur que és el mínim que segur que podem justificar perquè m'agrada fer volar coloms, m'agrada ser ordenada i dir les coses que em crec que són, i aquest que és un impacte habitual, diguem-ne, no? Llavors l'entorn de visitants són estaven en torn de 350.000, 400.000, a vegades en funció de l'any, 410.000, però crec que no és tant, no hem de valorar-ho tant en funció del nombre de visitants que ve, sinó el nombre de la qualitat, que aquest any també vam esponjar molt bé les instal·lacions, i aquest any hi ha una altra novetat important, que també té ara molt amb la fluidesa, que és que per primera vegada hi haurà quatre ponts engalanats al mateix temps a la ciutat de Girona. La veritat és que l'àrea de promoció no ens consta en dades de que això s'hagués fet mai abans, i per tant també crec que pot ajudar doncs, a veure una imatge dels quatre ponts engalanats a la ciutat de Girona, els d'aquesta part d'aquí.
19: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i desitjar-te molta sort a la viatgessa. Esperem que el temps també acompanyi.
20: I si plou una mica, tampoc passa res, que regarà molt bé les flors. Moltíssimes gràcies.
19: Gràcies a vosaltres. I això és tot des d'aquí de la ciutat de Girona, tot a punt. Demà el tret de sortida oficial fins al dia 17 de maig. Ja ho veuen, la vaga d'escombraries s'ha acabat. La Girona més neta, podríem dir, preparada i florida ja per atendre aquesta nova edició. No s'ho poden perdre aquí a la ciutat de Girona. Hi haurà espai per tothom, hi haurà espai per tothom, sempre n'hi ha, i no s'ho perdin, perquè això serà una autèntica meravella com any rere any aquí a Girona.
5: I el que tampoc us podeu perdre és la crònica esportiva que ens porta cada dia la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
1: Bon dia.
5: Escolta'm, que som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric.
1: És que està interessantíssima l'actualitat esportiva. El Barça pot ser campió diumenge davant el Real Madrid. Una situació, la de guanyar el títol contra l'etern rival, que no s'ha donat mai abans. El Barça en té prou amb un empat per ser campió en un clàssic que tornarà al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Pel que fa a Rafinha, podria tornar a disposar de minuts? Podria

0: Han 10 victòries a la Lliga i afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
1: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos. Y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
0: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Més futbol, avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i la M Lleida se citen a la final que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop després d'haver-lo aconseguit fa tres cursos, mentre que el femení graciens s'estrena a la final. El duel arrencarà a 6:15 i serà d'entrada gratuïta. L'Espar Girona va perdre per la mínima 67-66 davant el València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Fins i tot l'Uni va tenir l'opció de guanyar sobre la botzina amb un llançament de Koulibaly que va anotar 16 punts. Diumenge les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però en pipa pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
2: Orgulloso porque se adaptan y quieren y creo que otro equipo se habría rendido ahí. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni a árbitros ni a jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
0: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga, quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà l'accés a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
3: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja a descansar i a pensar en el dissabte. Bé, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
0: També a Coimbra, on es disputa aquesta fase final, avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina. El Vilassana és l'únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:45. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. La capitana del Vilassana, Maria Porta, creu que arriben en el millor moment.
4: Ja teníem ganes doncs, d'arribar i amb ganes de que sigui demà. I del partit que tenim per endavant, i crec que arribem en un molt bon moment, crec que l'equip està molt motivat i que en té moltes ganes, crec que l'equip ha anat de menys a més, cada dia estem millor i crec que ara doncs, és quan estem al millor moment i al final bueno, són competicions que tothom té ganes de jugar.
0: Vale. Doncs el Vilassana, que pot ser campió d'Europa aquest cap de setmana, també el Barça, i a més en futbol campions de Lliga, dilluns, a veure si t'explico uns quants campions.
5: Va, aviam si és veritat.
0: Vinga.
5: Gràcies, Cristina, bon cap de setmana.
0: Bé. Igualment.
5: I ara toca apropar-se a les estrenes de cinema, i ho fem, com cada divendres, amb en David Navarro.
6: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
7: Ah, les ovelles detectives... Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
8: Soc una ovella detectiva i de les bones.
9: Que viene después del miércoles.
10: Ve contándome como la ves, ¿vale?
9: Estate pendiente, por favor.
10: Me voy.
11: Pero si acabas de llegar.
7: Yo no moriré de amor, explica com als 18 anys la Clàudia

0: vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
1: Clau!
2: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
3: Descuida.
4: No lo harás.
0: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
2: Que empiece el espectáculo.
5: Get over here!
6: Doncs amb el cinema posem punt i final al Notícies en Xarxa d'avui divendres. Res més, que vagi molt bé el dia, que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns ben descansats a partir de les 7 del matí. Que vagi bé, gràcies per l'atenció.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i Altranet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
1: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles Bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important, i per tant doncs ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
1: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat doncs tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment si hi ha algú que té qualsevol problema doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol, ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no? O per qüestions de logística també, no?
1: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren doncs, perquè no sé, doncs, la sensació que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
1: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és: en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
1: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són doncs si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de, ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
0: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola Bressol?
1: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: Fins al dia 15 de maig a presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
1: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
0: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
1: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu Tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu Preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
0: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escola bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
1: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament, la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos empezar dejando algo muy claro, y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
1: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
3: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar, ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
1: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
1: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
5: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio. Y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora. Y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local. Pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo

0: 1.200.000 euros. Pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo los de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
1: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
2: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si es vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor a la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
3: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions, i el regidor Alfaro ho ha defensat bé, la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem, o ho hem fet, de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que evidentment doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos perquè sembla que això mirem al passat, no parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria.

0: sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etc, etc. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I a la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís, qualsevol santandreuenc i santandreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament, perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament. I farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats, i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Nice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament s'ha doncs, pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia, la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu, però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, eh? Com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? Que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
1: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència que o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent de la benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia. És prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada, movem el cos, alluixem el dolor.
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviurem.
0: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 d'una del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAI, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte. Sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, un dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecta en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
2: No, malauradament fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
2: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
1: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'animar, si algú... Estem oberts a l'Ajuntament des de Salut. Si algú s'anima a fer una delegació de la fibromialgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere les coses tenen més força, així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir a aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromialgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromialgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromialgia? O les pors?
2: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromialgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromialgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
1: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromialgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats i que sigui d'interès.
1: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge el Centre Excursionista Pitallat organitza la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca. La sortida serà a l'esplanada del Mercat a 8:45 del matí. Les inscripcions a través de la pàgina web de pitallat.cat. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: El Centre Excursionista Pitallat ha anunciat la celebració de la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca, que tindrà lloc el pròxim diumenge 10 de maig. L'activitat proposa dos recorreguts, un de 12 quilòmetres i un altre de 17, amb un i dos punts d'avituallament respectivament. L'entitat anima tothom a participar en aquesta cita ja consolidada. Parlem amb Rafael Ramos, de la Junta Directiva del Centre Excursionista Pitallat.
3: Bueno, aquesta caminada, que serà ja la 11a edició, serà el dia 10 de maig. Començarem a 8:45 del matí, a les 8:30, i farem dos recorreguts, un més llarg i l'altre més curt.
2: Abans d'entrar en els recorreguts, és la 11a caminada popular. Per què funciona també aquesta caminada popular? Perquè ja s'hagi fet 11 vegades.
3: Això va començar amb una idea de la junta que havia en aquell moment i va tenir un èxit molt bo. Fins i tot, se va apuntar moltíssima gent, se va fer sòcia gràcies a donar a conèixer tot l'entorn de Sant Andreu de la Barca, i vam veure que el fer excursionisme és un acte esportiu molt maco.
2: Normalment, en aquestes caminades populars, quanta gent hi participa? I sobretot m'agradaria saber per què li poseu el nom de caminada popular. Quina diferència hi ha en aquesta caminada en una sortida normal vostra?
3: Bé, lo de caminada popular és perquè és per aquest poble. Aquest poble o el que vulgui. I que no és només per a socis o simpatitzants. Se pot apuntar qualsevol, sempre que reuneixi totes les condicions físiques per poder fer-lo.
2: Enguany, aquesta 11a caminada popular es farà el 10 de maig. La sortida és des de l'esplanada, a 8:45, comentaves. I abans ens has avançat que hi haurà dos recorreguts. I ens pots explicar una mica quina diferència hi ha, com seran aquests recorreguts?
3: Sí. Jo com a dissenyador del recorregut sempre vaig i faig un recorregut que me invento, i per donar-li una mica d'aventura i un recorregut que sigui agradable i a tothom li agradi. Aquest any hem decidit fer-lo cap a Pallejà i anirem fins a la Font de les Rovires, passant per diferents indrets. Aquesta seria el recorregut llarg, i després, quan arribem a la Font de les Rovires, comencem a pujar per el torrent del Bufador, que popularment es diu el llac Blaus. I arribem al pic de l'Àliga, que allà hi haurà el primer avituallament, i se retrobarà ja en la caminada curta.
2: És a dir, que quan arribem al pic de l'Àliga, la gent que fa la curta ja marxa cap a casa.
3: Més que marxar, totes dues enfilaran cap al Pitallat, perquè totes les dues han de passar per el Pitallat. El pic de l'Àliga serà el primer avituallament i també serà el primer control, per saber que tota la gent passa per allà, que ningú s'ha perdut i que, un control. I després, el segon avituallament, que estarà a prop de la rotonda de Can Jupar, i com serà un dia també, esperem que
2: esplèndid.
3: Esplèndid, amb sol i calor, que puguin refrescar-se i hidratar-se una mica. I després, totes les dues caminades han de passar per el segon control, que serà el Pitallat. para que coneguen el punt més alt de Sant Andreu de la Barca i controlar que tota la gent pugui passar, perquè si algú es lesiona o abandona o el que sigui, allà sabrem si ha passat qualsevol cosa que nosaltres ja miraríem de donar-li una solució, si s'ha fet mal o que ha abandonat simplement perquè bueno, es trobava cansat.
2: Uh-huh. Llavors, quina diferència hi hauria entre el recorregut de 12 i el de 17? La dificultat és simplement que és més llarg?
3: Sí, bueno, la dificultat és un dels dos punts claus. El més llarg sempre se li posa una mica més d'aventura, però no deixa de ser també molt maco o té una mica d'aventura també el curt. Però, clar, no és tan exigent. Primer perquè són 4 o 5 quilòmetres menys i després perquè, bueno, la dificultat del terreny no seran les mateixes. El llarg, bueno, és, com he dit, de més aventura, de més coses que són atractives.
2: Les inscripcions ja estan obertes?
3: Sí, ja estan obertes. Les tenim obertes en un enllaç a la nostra pàgina web, que són www.pitallat.cat.
2: I els preus com funcionen?
3: Sí, els preus serien, per als socis, la general serien de 8 euros i la reduïda de 5 per als menors de 14 anys. Després, els no socis serien de 10 i 7, respectivament.
2: Mm-hmm. En aquesta inscripció i per la participació, en els posts de les xarxes socials poseu que inclou uns obsequis.
3: Sí, tenim uns comerços d'aquí de Sant Andreu que cada any col·laboren amb nosaltres i a més també estem buscant més comerços que vulguin participar fent qualsevol obsequi, que després es fa com un sorteig i a qui li toca, bueno, lo agrairà molt, sigui l'obsequi que sigui.
2: Uh-huh. A més del recorregut i d'haver participat en aquesta caminada popular, al final, en acabar, hi ha una botifarra amb beguda.
3: Sí, seria com el tercer avituallament. A mesura que va arribant la gent, se li ofereix una beguda, cervesa o qualsevol beguda que estigui ben fresca, i la botifarra. I a més, bueno, ja se li hauria donat una bolsa amb un obsequi i el sorteig de si li ha tocat qualsevol d'aquest obsequis o regal dels establiments de Sant Andreu de la Barca. Que m'agradaria mencionar alguns d'ells, perquè són de los que sempre estan aquí col·laborant. I, bueno, seria, per exemple, la Ferreteria de la Roda, Fotogèmenis, Claròptic, que està aquí al carrer L'Estatut, The Tapping, que fa l'obsequi del tirador de cervesa, Calton, la carnisseria del puesto que hi ha aquí al mercat municipal, el Xavi Campmany, i bueno, la pastisseria Arenas, que també col·labora amb el pa i algunes coques i alguns obsequis més que fa.
2: Uh-huh. No vull ser mal pensat, però si fa mal temps es posposarà, s'anul·larà? Teniu alguna previsió de què pot passar o que si plou què fareu?
3: Bueno, en principi si plou esperem que no sigui molt.
2: Sigui molt, que sigui
3: sí,
2: quatre gotetes.
3: Quatre gotetes ja ho hem fet algunes vegades. L'únic que recomanarem a tothom que vagi amb l'equipament necessari per a poder no mullar-se molt. Però igual si suspendrien algun tram per motiu de riscos de caigudes o coses així, com seria el torrent aquest del bufador, i possiblement també la curtaríem una mica. Perquè, clar, fer una excursió amb mal temps no seria el més adequat. Sí que, si plou moltíssim, sí que seria ja ajornada o més bé suspendida.
2: Bueno, com que farà molt bon temps, no s'haurà d'ajornar ni suspendre, llavors si vols fer una crida a que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca participi en aquesta onzena caminada popular.
3: Doncs sí, m'agradaria moltíssim que hi hagués una participació molt nombrosa. L'any passat van participar 188 persones, espero que aquest any arribi a 220 o 240, com en anteriors edicions, que van arribar fins a 240 participants. Van venir gent dels pobles del voltant, de Corbera, de Pallejà, Martorell, Castellbisbal, i fins i tot de més lluny, de Barcelona, l'Hospitalet i Sant Boi. I, bueno, sobretot, com és popular, ens agradaria moltíssim donar a conèixer a la gent d'aquí del poble, que vegin que maco que és tot el bosc que tenim, que ens envolta, que és un pulmó per nosaltres, i per conscienciar una mica a tothom de que s'ha de cuidar per a tenir uns espais tan saludables com és els que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web pitallat.cat amb preus que van de 8 euros fins als 5 euros. El centre excursionista Pitallat fa una crida a participar en la seva 11a edició de la Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde ha tornat a Sant Andreu de la Barca i s'obre als instituts per reforçar la participació juvenil. De fet, del 4 al 20 de maig, amb un recorregut per 8 barris del municipi i amb una aposta clara per ampliar la participació ciutadana, torna l'oficina de l'alcalde. Marc Giribet ha fet declaracions a Ràdio Sant Andreu, on ha fet una valoració positiva d'aquesta segona edició o de l'inici d'aquesta segona edició. El format de les trobades també s'ha adaptat per fomentar un ambient molt més proper. L'oficina de l'alcalde es complementa amb les assemblees de barri que tindran lloc cada dia a les 7 de la tarda en els mateixos punts.
1: Doncs això que, com bé comentaves, a tots els barris, a tot durant aquestes dues setmanes, i la veritat que molt contents perquè és una iniciativa que ens permet rebre els veïns, escoltar-los, escoltar quines són les seves inquietuds, propostes, i per nosaltres això és molt important. A més, hem anat evolucionant aquesta idea d'oficina d'alcalde, la vinculem molt també amb els barris i amb les associacions de veïns, per tant, ens ajuden a poder fer-nos arribar veïns que tenen inquietuds o que els hi han traslladat a les pròpies associacions, i per tant avui ens trobem i ens trobem d'una manera, diguéssim, molt amable, en una recreació com un menjador de casa, per tant que se sentin còmodes i ens puguin explicar durant una hora les problemàtiques o les propostes també, n'hi ha moltes que hi ha en el seu barri, i així ens ajuda molt més a concentrar i a poder parlar d'espais territorials molt concrets o de serveis molt concrets en el conjunt de la ciutadania.
0: Aquestes oficines de l'alcalde que van acompanyades de les assemblees de barri que també es tornen a fer.
1: És una nova edició de les assemblees de barri. Jo vull explicar que aquestes dues iniciatives són del govern municipal de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, i és una aposta claríssima per la participació ciutadana, així com també per la transparència, no? Perquè al cap i a la fi el que fan els regidors de barri, el que fan les oficines de l'alcalde o el que fan les assemblees és poder explicar, ser transparents en la gestió que està fent l'equip de govern, i a més això, diguéssim, el que implica és que la gent doncs participi molt més, s'uneixi a aquests espais de participació, i ens ajuden molt a poder fer una cogovernança de la ciutat molt més fàcil.
0: Una de les novetats en aquesta edició és la visita dels instituts. Per què?
1: Doncs perquè ens hem d'apropar als joves, i si els joves no venen a les oficines de l'alcalde, o no venen a les regidories, o no venen a les assemblees, o no venen a les audiències públiques, hem d'anar on estan els joves, i els hem d'anar a escoltar, els hem d'anar a atendre, perquè són els futurs ciutadans que ens agafaran el relleu, i per tant, que aquests ciutadans puguin estar implicats, puguem sentir la veu, les seves inquietuds o les seves necessitats, jo crec que és obligació de qualsevol representant públic. I per tant, anem als instituts, passem, igual que aquí, un matí sencer, agrair la predisposició dels equips directius dels instituts perquè ens han ajudat molt i els hi ha agradat molt la iniciativa, i això, aquesta és una de les grans novetats també d'aquesta nova edició d'assemblees i oficines de l'alcalde, que és precisament instal·lar-nos un dia sencer amb la regidora d'Educació, també amb el regidor de Joventut, en els instituts, i poder atendre les necessitats dels joves.
0: Els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que vulguin participar d'aquesta oficina d'alcalde, cal fer una reserva prèvia?
1: Pel que m'han comentat, estan exaurides totes ja les visites, tot i que si tenen alguna necessitat, podríem encabir en diferents forats. Ens han de fer arribar un WhatsApp a la web de l'alcalde, és a dir, sabarca.cat/alcalde, i allà ens podran fer arribar una petició per WhatsApp directament, i allà en el barri que millor, diguéssim, vagi per disponibilitat i per agenda, se'ls podrà fer un petit reserva de forat. Serà més curta, ja no serà d'una hora, serà potser de 30 minuts, però la idea és precisament aquesta.
0: I aquesta posada en escena va canviant, respecte a l'altra edició?
1: L'anem millorant, anem ampliant els sofàs, anem ampliant el mobiliari, precisament perquè ens hem donat compte amb l'experiència que potser ens podem trobar, no sé, 6-7 veïns que vulguin parlar d'una mateixa temàtica o casuística, i per tant també intentem fer més grups per poder fer que més ciutadans i ciutadanes participin, diguéssim, d'aquests espais.
0: Suposo que les preguntes dels ciutadans molt, molt variades i diverses.
1: Molt variades, des d'uns problemes d'aparcament que hem tingut, això recentment, o d'un problema en quant a l'habitatge, o fins i tot el que té a veure amb el manteniment de les zones verdes. Hem explicat que estem posant en marxa el sistema de rec, i per tant estem recuperant recuperant diferents zones i és, ens ajuda molt també a poder-li explicar a la ciutadania els diferents projectes que té l'Ajuntament en aquells àmbits que els hi preocupa, àmbit d'habitatge, àmbit de manteniment, seguretat, i crec que el ciutadà surt molt content d'aquest tu a tu que té amb l'alcalde i amb l'equip de govern, que és importantíssim, i crec que és una gran novetat que la gent valora molt positivament.
0: I hem parlat també amb els primers ciutadans que s'han acostat a l'oficina de l'alcalde, en aquesta ocasió situada a la plaça 11 de setembre.
2: Marisol, avui participa en aquesta oficina de l'alcalde. Per què participa? Per què ha volgut venir avui aquí?
3: Para preguntarle sobre la renovación de los pisos que donde vivo yo, aquí de la plaza del 11 de septiembre.
2: ¿Qué piensa, qué opina d'aquest servei, de l'oficina de l'alcalde?
3: Pues está muy bien, más cercano y así ya directamente se le puede preguntar.
2: ¿Va a participar en l'anterior ocasió?
3: No, mai. No, nunca mai.
0: I a l'oficina de l'alcalde també han participat el Manuel i també l'Anna.
4: Muy bien, nos ha atendido muy bien. Muchas gracias al Mar porque nos ha atendido perfectamente y se lo agradecemos.
5: Está todo muy bien, sí. Muy agradecido estamos.
4: A ver si conseguimos lo que hemos pedido, porque no hemos pedido nada, algo que nos... Es que mi madre tiene 104 años y necesitamos que nos ayude un poquito.
2: Ah, ¿conocíais la oficina del alcalde de la otra ocasión que se hizo?
4: Bueno, lo hemos visto, pero hablar con él no es la primera vez que hacemos esto.
5: Sí, sí, porque no han informado que estaba aquí hoy. Y digo, pues mira, venimos aquí.
2: ¿Habéis aprovechado el tiempo?
5: Sí, hombre, sí.
2: De cara a la gente que nos esté escuchando, ¿recomendaríais que visitasen la oficina del alcalde?
5: Sí, es muy rentable, yo creo que sí. Es bueno para el pueblo que haga estas cosas.
4: Yo sí, yo le tengo muy agradecida, nos ha atendido amablemente y muy bien.
0: L'oficina de l'alcalde es traslladarà en diferents barris de Sant Andreu de la Barca de cara als propers dies. El dia 5 de maig estarà a la Colònia, al Parc de l'Avinguda del Bosc. Dimecres 6 de maig a la Solana, al Parc de la Solana. Dijous 7 de maig al Palau, a la plaça Clara Campoamor. Dilluns 11 de maig al nucli antic, a la plaça Font de la Roda. El dimarts 12 de maig a Camprats, als Jardins Montsat Roig. El dimecres 13 de maig a la Plana, als Jardins de la Petanca. I el dijous 14 de maig al barri del Centre, concretament a l'aparcament del carrer Anoia. També visitarà els instituts, com l'Institut Montsat Roig, el dia 18 de maig, a l'Institut del Palau el 19 de maig i a l'Institut Sant Andreu el dimecres dia 20 de maig. De cada reunió de l'oficina de l'alcalde es realitzarà aquell mateix dia a les 7 de la tarda en aquell mateix punt les diferents assemblees de barri amb els regidors de cada barri i on també hi participarà l'alcalde Marc Giribet.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat la primera entrevista de la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Ho hem fet amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.

0: entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb un altre que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
2: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs, una mica doncs, dades per una banda i per l'altra doncs, experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin, i bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
1: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
2: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
1: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més, i la conversa continua.
2: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a diferents a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent, i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
1: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
2: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no, diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell 0 no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.

0: endavant.
1: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
2: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les escoles velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les escoles velles i preguntin també.
1: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua Sant Andreu Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
2: Sí, sí, sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
1: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
2: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no? Anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
1: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
2: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així, eh?
2: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
2: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
2: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joan Ola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
2: Sí, sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
2: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents. I bé, seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, eh? Que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, eh? Perquè són de grups diferents.
1: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
2: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs, també portem una parella lingüística a l'aula, no? perquè doncs, expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
2: Exacte, sense por, no? Exacte, animar tothom, després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català. Vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
1: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
0: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però hem fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes pues, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
1: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
0: Sí, aproximadament, sí.
1: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
0: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
1: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
0: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només a l'idioma.
1: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
0: Exactament, totalment. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, és un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
1: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no? Perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
0: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o una aigua, ni fes-ho el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones 8:45 del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
0: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també tenem feina als negocis del poble.
1: Exacte, bueno, de fet els comerços també hi participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
0: Exactament, sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, no, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí, i ho fem. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
1: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, per què els recomanaria?
0: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
1: Ja coneixes a l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
0: Encara no.
1: Nervis?
0: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure que, qui i com serà. Sí, sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
3: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de la, laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
3: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el meu el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
3: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
3: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
3: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més del dia a dia, no?
3: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
3: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me coneixen i tal, i intento parlar a més català.
1: Normalment, i bé, no?
3: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
3: ¿Cómo?
1: On vas néixer?
3: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
3: Sí, sí, sí, però ja he vist que...
1: Fa molts anys aquí, no?
3: Sí, sí, des de los 21, uh-huh. Saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara, pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i... No vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de la feina. I no, lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
3: Sí, a veure, ara estem portant-nos el que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
1: una mica.
3: I los accents, sobretot, los tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
1: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu, però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
3: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si no tinc.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent, per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
4: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
1: És el primer any que ho fa o...?
4: Sí.
1: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
4: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
4: Crec que sí. I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
4: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. Del mercat, de lo que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar?
4: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta, la companya?
4: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
5: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
5: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
5: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil.
5: No? Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
5: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
4: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
4: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
4: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
5: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
4: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
4: Fem el B, el
5: B3. El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
5: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
5: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
5: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
5: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè? De que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
4: Parla bé, l'únic que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
4: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
5: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
1: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
1: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
1: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
1: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
1: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i, per tant, els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central.
1: Sí, aquí, en aquest cas, tindrem una sessió vivencial de joc, que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0 a 6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
1: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
1: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
1: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la ciutadania. I el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
1: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva, i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats, i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
1: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom, i que generin igualtat d'oportunitats, en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat, i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
1: A gaudir, a participar, venir, i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui, i ho tindrem present també, doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
1: Gràcies a la ràdio també, i a tu, Jordi.

0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a través de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
2: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
1: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Gené-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
3: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
1: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
4: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
5: No ho dubteu. Ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
2: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
4: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Giner Jané és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espart i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta. El calaix amb Mònica Socies.
1: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta Giner, Jané, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
2: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, en forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que al llarg del meu transcurs professional he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets. Al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
1: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
2: Sí, això és cert. Vull dir, el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. I podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, I com això doncs persisteix en els anys, en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això. Ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
1: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
2: Sí, sí.
1: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils. No? Cada protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàssia, jo estic al·lucinada. No us podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàssia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi a llavors i males herbes?
2: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Si em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure si m'és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual li he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
1: Realment. Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra, perquè clar, tu poses la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
2: Sí,
1: professors, alumnes, sí. Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit, sembla que com que és el temple del saber... ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada, més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
2: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
1: Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
2: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques. Sí.
1: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I hi ha una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber anar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
2: Ho he intentat, he intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir, indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses. I és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
1: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que, Marta, t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta I personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió. I tu, i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell. Bueno, Josep Plante de boníssimes.
2: Sí.
1: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un retolador, amb una cartolina, la vaig penjar, més dic, mira, m'encanta.
2: És que la Rocher Foucault és extraordinària, aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és... efectivament, sóc una persona apassionada amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
1: Cites que, a més a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves...

0: moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius... és que realment té raó si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
1: Quina sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tots cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
0: Exacte, seria, seria això, eh? Seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però... Fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues que deia ell.
1: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no acaben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, un gran bagatge, i a més, hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
0: Sí, sí.
1: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alt de Talent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs.

0: aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant, jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'espasa del rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, Jaume?
2: Gràcies.
1: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt els lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Ve la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
2: Exacte.
1: Sí, ha sigut una cosa superràpida.
2: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes, i així ha estat.
1: Sí, sí, arriba a moldre i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, eh? Les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. Sí. De nostra, eh? De quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial...
2: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
1: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant la puteta, una mica de denúncia també tenim, no? O reflexió.
2: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el museu de l'exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
1: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
2: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant és una història, de fet amb els veïns és normal, que, és a dir, els catalans ens cau molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny, si fossin els nostres veïns no ens caurien tan bé segurament, però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I per exemple l'obelisc que hi ha a París dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
1: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu, no us ho explicarem nosaltres, ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume, una dona de caràcter també, eh?
2: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcter és una cosa fantàstica.
1: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
2: Val.
1: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir, tensió sexual que hi ha entre el Bernat i la Berta.
2: Sí. Clar, aquí jo tenia... Pobra Berta. Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare, és a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat, perquè aquesta trilogia no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat, no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta, ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat, i l'he complert.
1: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo, o com s'acaba la cosa.
2: Si és gallo o gallina, ja veurem.
1: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents, ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
2: És veritat, hi ha dos bàndols, i per cert una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, diguem, o no, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes, és a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I en canvi, els bons, el bé, la bondat, no juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no? Tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades... a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer, no? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt, no? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
1: No només viatgem a París, tornem a Acre, una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt, tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós, i això que feina tenen, eh?
2: Sí.
1: Però m'ha agradat molt.
2: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La germandat de l'Àngel caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista una trilogia, i va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora, doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, que ja es pot dir reclòs o empresonat, d'alguna manera. Però aquell era el meu punt de partida, i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient, i vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això, però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera, i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode, i de fet, d'alguna manera, sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació, i jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant o m'han anat explicant, o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'abat Oliva, existien uns catalans fent croades de Ressanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Ja no sé com ho fas, però tot ho trobes.
2: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
2: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
1: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l ja de Monjo de Montserrat. Sí.
2: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
2: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes. Veus? Però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
2: Creu tu. Aquí com molt negociem.
1: Això demanar
2: tu.
1: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
2: Bueno, però bastant.
1: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
2: Ben fet.
1: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
2: Sí.
1: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
2: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan, encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires del planeta coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i, en canvi, l'altre ho veus sovint, no? I, per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe jo penso que salva moltes coses, no?
2: Sí,
1: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
2: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés, jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domon, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, si no dels jesuïtes, de les Vedrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i, per tant, són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i, a més, em semblen, per cert, bastant bé. I, per tant, me les aplico en termes generals.
1: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I, al final, també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna, no? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
2: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, eh? I coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No? Una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
2: Sí.
1: Perquè a més de que la segona havia sigut una bogeria de tensió, en aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, sí, que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major. Els sacrificis.
2: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
2: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni primer? Perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, eh? Gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc sóc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen, si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I, per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho. No? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si de més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de tastar a tu mateix sempre, a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible, jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava perquè la pregunta en Jaume ja és molt diplomàtic, no. Perquè pensar, si explico masses coses, desvetllarem tota
2: digues
1: la
2: novel·la. Digues per on anaves.
1: No, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet, i totes les persones em diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo, si no escric, de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure i escriure una quarta novel·la.
2: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I, clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no? És com jo me l'imagino. Potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé. Em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molts, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar. S'hi han d'anar. I, per tant, he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls, però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
2: Ho faria ara mateix, uns quants, tinc una llista de temes.
1: Llista de temes, si faries un pacte
2: amb el
1: diable,
2: no tindries por? Zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: sí,
2: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya. Jo hi ha una pila de coses, perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
2: Bueno...
1: Oida, eh?
2: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No ho sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
2: Jo tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
2: Home, això és molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva, vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... dic, ja vaig anar d'ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li. És a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem, bueno, m'importen poc, vull tenir un lloc on viure i estar, diguem, però no ho sé, hi ha moltes coses, que feines que d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo, i pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res, dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res això, no? Crec que això no costa res de fer, no sóc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos, jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja, i llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ah, sí. Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
2: Si m'ofereixen un viatge interessant, faig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge?
2: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses... Però reitero, és una absoluta aventura, va ser molt frenètica la segona part, i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'espasa del rei, vosaltres decidireu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Wow, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Val. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van invair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per ser sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no des d'una invasió brutal, sanguinària, no? Que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va invair ningú. No? Pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions. Entenem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim. Però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís,
0: clar,
1: no? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents. No? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII documents que no ho són. No? Clar, no només això, no? No només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o per territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions de segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre nord de la península, no? L'inici de la Catalunya carolíngia, diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit d'Andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Però potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI, també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets, no? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petites, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre el 740 i 741, i parla del final del regne visigot, no? És una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, a Motó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
0: Perquè es fa una idea,
1: compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de la Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Perquè es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Chronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament, no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880, 890, quan Alfons III d'Astúria ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? de que el que s'està fent és una recuperació de territoris que
0: s'havien... Això està assentadíssim, perdut.
1: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys, on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
0: Doncs fet aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Què podem saber?
1: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Ja no cal.
0: Ja no cal, ja no, no cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha ja trencat el comptador, ja ha passat la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant, segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes de final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? A línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot, uh-huh, i que per tant els visigots acaben a Astúries i per tant la reconquista comença allà en los picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de, Bar-

0: a l'Ebre era un problema. Doncs passa això, no? És curiós que al final la... el discurs que s'ha fet sobre personatges com a Gila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica a Gila.
1: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben una guerra civil visigoda.
0: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
1: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
0: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja n'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire, no? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no?, arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè ho situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit, i es conquereix en 3 anys.
1: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
0: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no?, que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no?, es van convertir en tribus del nord d'Àfrica, i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
1: Molt bé, i què portarà el califa Omeya a interessar-se justament per la península ibèrica?
0: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeya d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un,

0: Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci, no?, per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de, els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no?, per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica i només una llengua de mar, no?, de tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
1: I ens ho has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
0: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revolució posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no?, explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no?, i al final de la monarquia romana, no?, el rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no?, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat la meva filla, no? Com a explicació literària, romàntica, perfecte. Nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no?, tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat, no? El perro Rodrigo, no?, és un personatge indigne. I com a governador de Ceuta tenia a les seves mans el pas de l'estret.
1: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
0: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no?, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no?, amb grans recursos de botí, amb una capacitat de assentament de tropes important. Penseu també que els berbers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berbers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb quatre vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Boitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
1: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
0: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tarik, tall de Tarif a Tarik, Tarik ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berbers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quant, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tarik, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tarik, no? Jabal Tarik, Gibraltar. Aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
1: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
0: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I dic, són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ella en 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tarik a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
1: I serà la famosa batalla de Guadalete.
0: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha una... s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers als Algeciras, més propers al riu Guadalete... Es diu Batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut això portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'ha desenvolupat la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Mm-hmm. Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents... Bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per algun dels candidats i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet, és que ho he fet. Aquí que... posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabient.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què usted me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades. Implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compostos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, és clar, el regne visigot era molt dèbil, i clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tariq segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo, i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Tot en 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenem allà, 711, 12, 13, 14, 15, allà. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no?, quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals quan s'ha fet l'estudi, per això és tan necessari que les disciplines històriques col·laborin. no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés. Quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més en lloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivencia dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, hi ha el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Qasi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada del 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de dos anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se a l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic que es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí, i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa. Però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana, la situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de la policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament, la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos de empezar dejando algo muy claro y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad en las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
1: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
3: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
1: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
1: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
5: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio. Y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora. Y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local. Pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo los de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
1: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
6: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor de la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
7: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions i el regidor Alfaro ho ha defensat bé, la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem o ho hem fet de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que evidentment doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos perquè sembla que això mirem al passat, no parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, Planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etc, etc. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I a la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís qualsevol santandreuenc i santandreuenca de meu com a alcalde que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament. I farem la comissaria.
1: Aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
9: Hola, bon dia, Jordi.
1: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig. A les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
9: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles Bressol municipals i, per tant, doncs, ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important. I, per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
1: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió, preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
9: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància i des de l'any passat doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament i, evidentment, si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament. Però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
1: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol. Ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja es ja va comentar, de fet, en aquella entrevista, que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no, no? O per qüestions de logística, també, no?
9: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha, doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren, doncs, perquè, no sé, doncs, les sensacions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
1: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
9: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és, en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
1: Aquests són els principals barems.
9: Aquests són els prioritaris. I després tenim uns que són complementaris, que són, doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
1: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola bressol?
9: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
1: Fins al dia 15 de maig, presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
9: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
1: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
9: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu Tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu Preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
1: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escola bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
9: Exacte, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
9: Gràcies a tu, Jordi.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana Ràdio Sant Andreu i a l'InfoSap ha començat la nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem.

0: También estamos construyendo proyectos del nuevo mandato.
1: ¿Com es veu d'aquí a un any?
0: Pues eso, pues yo creo que muy positivos, creo que se está haciendo un trabajo muy importante de transformación de la ciudad, que este último año se va a ver mucho más, se va a concretar mucho más, y en ese sentido yo pienso que la ciudadanía, pienso que va a saber verlo, y lo está sabiendo ver, tenemos muchas devoluciones positivas, y en ese sentido yo creo que el balance es muy positivo.
1: Quina opinió té del Pla de Barris, de la presentació del projecte del Pla de Barris, que es va presentar fa unes setmanes? Sant Andreu Barcà presenta la seva candidatura al Pla de Barris per optar a un finançament de 16,7 milions d'euros, per haver 37 actuacions fins a l'any 2030. De fet, l'article del mes de maig que en Comú Podem ha publicat a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barcà precisament parla d'aquest pla de barris.
0: Pues para en Comú Podem, para Podemos, el Pla de Barrios es mucho más que una subvención, es una gran oportunidad para que todos esos proyectos que podríamos ir haciendo más poco a poco, porque los recursos de la ciudad son muy limitados y los tendríamos que hacer con más despacio, es una oportunidad para hacer una transformación más profunda de la ciudad, hacerla con mucha más rapidez y con muchos más recursos. Y en ese sentido es una gran oportunidad y por eso nos hemos presentado, porque tenemos muchas iniciativas para modificar la ciudad, que las hemos ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbanístico, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejora de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, de pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris, a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Gent Gran, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Porque la ciudad se transforma de muchas maneras, se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo importante para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el Sant Andreu de la Barca del 2020, del siguiente año, de los siguientes años, del 2000, bueno,
1: del 2027-28 o actuacions fins a l'any 2030, que sí, és el que preveu aquest Pla de Barris.
0: Exacto, hasta el 2030.
1: ¿Com creu vostè que cal actuar amb més urgència?
0: Bueno, yo como decía, hay los cuatro ejes y yo creo que hay que hacerlo de forma paralela. A veces lo que se ve, como en este caso, ¿no? Se está viendo mucho toda la parte, pues, de infraestructuras, de seguridad, ¿no? De las cámaras, el proyecto de comisaría, pero se está viendo menos, y también se está haciendo muchísimo, de todo el tema social, de cómo se está trabajando, pues, opciones para los jóvenes, ¿no? Este verano se va a trabajar actividades de ocio que nos piden muchas veces los vecinos y vecinas, las familias, para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Todo el tema de la ciudad educadora, ¿no? El proyecto Entor, los patios abiertos de las escuelas para poder hacer actividades. A nivel de salud, ¿no? Se están haciendo muchísimas actividades. A nivel de igualdad, de prevención de la violencia machista, de Gent Gran, de servicios sociales, toda esa parte también es una gran oportunidad de tener recursos y de tener recursos para hacer esa transformación pues planificada, con cariño, más rápida, ¿no? Que la hubiéramos podido hacer de la forma que la estamos haciendo ahora. Y sobre todo decir, Jordi, una cosa muy importante, y es que además va a ser una actuación participada por la ciudadanía.
1: L'entrevista íntegra amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromiàlgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromiàlgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Unice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromiàlgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
4: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament doncs, s'ha pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia, la fibromiàlgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu, però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
1: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
4: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac o temes com aquests que afecten la salut de dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més, de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
1: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
4: Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència que, o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir la seva esposa, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? on tothom que està allà doncs, li passa algo semblant i, per tant, és un entorn segur.
1: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, i aquell dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
4: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
1: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent del benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, les diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia, és prou visible?
5: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
1: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
5: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
1: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada "Movem el cos, alluixem el dolor".
5: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
1: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
5: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
1: Més, aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
5: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
1: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'espai d'igualtat, medicació i fibromialgia.
5: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
1: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'espai d'igualtat a 1:15 del migdia.
5: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
1: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
5: Exacte, exacte. Sí, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
1: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
5: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
1: Si parlem dels símptomes més comuns?
5: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
1: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
5: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
1: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
5: pues sobretot afecta en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral, habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
1: Té cura?
5: No. Malauradament, fins ara no en té.
1: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromiàlgia.
5: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
1: Hi ha comprensió social?
5: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
4: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta'm, animar, si algú, estem oberts a l'Ajuntament des de Salut, si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
1: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
5: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
1: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
4: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
1: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats, i que sigui d'interès.
4: Gràcies per convidar-nos.
5: Gràcies.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
2: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
1: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
2: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
1: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
2: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
1: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
2: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
1: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
2: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i per tant els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
1: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem en aquest cas al Parc Central.
2: Sí, aquí en aquest cas tindrem una sessió vivencial de joc que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0-6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
1: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
2: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
1: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
2: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
1: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
2: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies amb infants doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
1: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
2: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
1: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
2: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
1: Doncs de l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
2: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també doncs, per posteriors edicions.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
2: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Emiliano, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Emiliano. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. I van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

aquest grup són Funny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de la televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i bé, i a més a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical, va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers com el jazz i van aparèixer el rock and roll i el pop influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

ballar amb el pseudònim de Electric Banana fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres precisament els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i, després de convertir-se a l'islam, amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

és la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics, a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: són Fotheringay, una sessió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte. És aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

donde la técnica se encuentra con el ritmo.

0: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Anna Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
1: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles Bressol municipals i, per tant, doncs, ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important, i per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
1: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat, doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment, si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys, doncs, el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol, ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no, o per qüestions de logística també, no?
1: Exacte, recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes, i que hi ha, doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren, doncs, perquè no sé, doncs, les sensacions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
1: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és, en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
1: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són, doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
0: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola Bressol?
1: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places, i per tant tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: Fins al dia 15 de maig, presentació de sol·licituds, després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
1: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
0: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
1: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
0: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escola bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
1: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos empezar dejando algo muy claro y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
1: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
3: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar, ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
1: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
1: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
5: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio, y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora, y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local. Pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo los de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
1: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
6: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor de la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
7: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions i el regidor Alfaro ho ha defensat bé la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o d'una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem o ho hem fet de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte.

0: una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etc, etc. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I en la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís qualsevol santandreuenc i santandreuenca de meu com a alcalde que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament perquè ja estem a punt de trobar-lo i arribarà el finançament i farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Nice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament s'ha doncs, pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes infermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se'n han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia la fibromialgia és una infermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac o temes com aquests que afecten la salut d'dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? Que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més, de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració, doncs pensem que ha de

0: ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
1: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
0: Que és... Bueno, és que per molt que es s'aporti no, l'experiència que o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
1: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, no?
0: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
1: Avui, com dèiem, també ens acompanya la Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent de la benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, les diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromiàlgia, és prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
1: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
1: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada "Movem el cos, alluixem el dolor".
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
1: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromiàlgia, claus per conviure.
2: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviurem.
1: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
2: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
1: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'espai d'igualtat, medicació i fibromiàlgia.
2: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
1: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'espai d'igualtat a 2:15 del migdia.
2: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
1: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat i que esperem, doncs, que la fibromiàlgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
2: Exacte, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el cap ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromiàlgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
1: Sovint es parla també que la fibromiàlgia és difícil de diagnosticar.
2: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
1: Si parlem dels símptomes més comuns?
2: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
1: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
2: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
1: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
2: Pues sobretot afecten en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
1: Té cura?
2: No. Malauradament, fins ara no en té.
1: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
2: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
1: Hi ha comprensió social?
2: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
0: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta'm, animar, si algú, estem oberts a l'Ajuntament des de Salut, si algú s'anima a fer una delegació de la fibromialgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport, perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí, que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
1: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromialgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromialgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromialgia? O les pors?
2: són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromialgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que, com a societat, tenim per davant.
1: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromialgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
0: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana d'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromialgia. I així no ens liem,
1: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats i que sigui d'interès.
0: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge el Centre Excursionista Pitallat organitza la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca. La sortida serà a l'esplanada del Mercat a 8:45 del matí. Les inscripcions a través de la pàgina web de pitallat.cat. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: El Centre Excursionista Pitallat ha anunciat la celebració de la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca, que tindrà lloc el pròxim diumenge 10 de maig. L'activitat proposa dos recorreguts, un de 12 quilòmetres i un altre de 17, amb un i dos punts d'avituallament respectivament. L'entitat anima tothom a participar en aquesta cita ja consolidada. Parlem amb Rafael Ramos, de la Junta Directiva del Centre Excursionista Pitallat.
3: Bueno, aquesta caminada, que serà ja la 11a edició, serà el dia 10 de maig. Començarem a 8:45 del matí, a les 8:30, i farem dos recorreguts, un més llarg i l'altre més curt.
2: Abans d'entrar en els recorreguts, és la 11a caminada popular. Per què funciona també aquesta caminada popular? Perquè ja s'hagi fet 11 vegades.
3: Bueno, això va començar amb una idea de la junta que havia en aquell moment i va tenir un èxit molt bo. Fins i tot, se va apuntar moltíssima gent, se va fer sòcia gràcies a donar a conèixer tot l'entorn de Sant Andreu de la Barca, i vam veure que el fer excursionisme és un acte esportiu molt maco.
2: Normalment, en aquestes caminades populars, quanta gent hi participa? I sobretot m'agradaria saber per què li poseu el nom de caminada popular. Quina diferència hi ha en aquesta caminada en una sortida normal vostra?
3: Bé, lo de caminada popular és perquè és per aquest poble. Aquest poble o el que vulgui. I que no és només per a socis o simpatitzants. Se pot apuntar qualsevol, sempre que reuneixi totes les condicions físiques per poder fer-lo.
2: Uh-huh. Enguany, aquesta 11a caminada popular es farà el 10 de maig. La sortida és des de l'esplanada, a 8:45, comentaves. I abans ens has avançat que hi haurà dos recorreguts. I ens pots explicar una mica quina diferència hi ha, com seran aquests recorreguts?
3: Sí. Bueno, jo com a dissenyador del recorregut sempre vaig i faig un recorregut que me invento, i per donar-li una mica d'aventura i un recorregut que sigui agradable i a tothom li agradi. Aquest any hem decidit fer-lo cap a Pallejà i anirem fins a la Font de les Rovires, passant per diferents indrets. Aquest seria el recorregut llarg, i després, quan arribem a la Font de les Rovires, comencem a pujar per el torrent del Bufador, que popularment es diu el llac Blaus. I arribem al pic de l'Àliga, que allà hi haurà el primer avituallament, i se retrobarà ja en la caminada curta.
2: És a dir, que quan arribem al pic de l'Àliga, la gent que fa la curta ja marxa cap a casa.
3: Bueno, més que marxar, totes dues enfilaran cap al Pitallat, perquè totes les dues han de passar per el Pitallat. El pic de l'Àliga serà el primer avituallament i també serà el primer control, per saber que tota la gent passa per allà, que ningú s'ha perdut i que, un control. I després, el segon avituallament, que estarà a prop de la rotonda de Can Jupar, i com serà un dia també, esperem que...
2: Esplèndid.
3: Esplèndid, amb sol i calor, que puguin refrescar-se i hidratar-se una mica. I després, totes les dues caminades han de passar per el segon control, que serà el Pitallat. para que coneguen el punt més alt de Sant Andreu de la Barca i, bueno, i controlar que tota la gent pugui passar, perquè si algú es lesiona o abandona o el que sigui, allà sabrem si ha passat qualsevol cosa que nosaltres ja miraríem de donar-li una solució, si s'ha fet mal o que ha abandonat simplement perquè, bueno, es trobava cansat.
2: Mm-hmm. Llavors, quina diferència hi hauria entre el recorregut de 12 i el de 17? La dificultat és simplement que és més llarg?
3: Sí, bueno, la dificultat és un dels dos punts claus. El més llarg sempre se li posa una mica més d'aventura, però no deixa de ser també molt maco, o té una mica d'aventura també el curt. Però, clar, no és tan exigent. Primer perquè són 4 o 5 quilòmetres menys, i després perquè, bueno, la dificultat del terreny no seran les mateixes. El llarg, bueno, és, com he dit, de més aventura, de més coses que són atractives.
2: Les inscripcions ja estan obertes?
3: Sí, ja estan obertes. Les tenim obertes en un enllaç a la nostra pàgina web, que són www.pitallat.cat.
2: I els preus, com funcionen?
3: Sí, els preus serien, per als socis, la general serien de 8 euros i la reduïda de 5 per als menors de 14 anys. Després, els no socis serien de 10 i 7, respectivament.
2: Mm-hmm. En aquesta inscripció i per la participació, en els posts de les xarxes socials poseu que inclou uns obsequis.
3: Sí, tenim uns comerços d'aquí de Sant Andreu que cada any col·laboren amb nosaltres, i a més també estem buscant més comerços que vulguin participar fent qualsevol obsequi, que després es fa com un sorteig i a qui li toca, bueno, lo agrairà molt, sigui l'obsequi que sigui.
2: Uh-huh. A més del recorregut i d'haver participat en aquesta caminada popular, al final, en acabar, hi ha una botifarra amb beguda.
3: Sí, seria com el tercer avituallament,
2: que quan va,
3: a mesura que va arribant la gent se li ofereix una beguda, cervesa o qualsevol beguda que estigui ben fresca, i la botifarra. I a més, bueno, ja se li hauria donat una bolsa amb un obsequi i el sorteig de si li ha tocat qualsevol d'aquest obsequis o regal dels establiment de Sant Andreu de la Barca, que m'agradaria mencionar alguns d'ells, perquè són de los que sempre estan aquí col·laborant, i, bueno, seria, per exemple, la Ferreteria de la Roda, Fotogèmenis, Claròptic, que està aquí al carrer L'Estatut, The Tapping, que fa l'obsequi del tirador de cervesa, Calton, la carnisseria del puesto que hi ha aquí al mercat municipal, el Xavi Campmany, i bueno, la pastisseria Arenas, que també col·labora amb el pa i algunes coques i alguns obsequis més que fa.
2: Uh-huh. No vull ser mal pensat, però si fa mal temps es posposarà, s'anul·larà? Teniu alguna previsió de què pot passar o que si plou què fareu?
3: Bueno, en principi si plou esperem que no sigui molt.
2: Sigui molt, que sigui quatre gotetes.
3: Quatre gotetes ja ho hem fet algunes vegades. L'únic que recomanarem a tothom que vagi amb l'equipament necessari per a poder no mullar-se molt. Però igual si suspendrien algun tram per motiu de riscos de caigudes o coses així, com seria el torrent aquest del Bufador, i possiblement també la curtaríem una mica. Perquè, clar, fer una excursió amb mal temps no seria el més adequat. Sí que, si plou moltíssim, sí que seria ja ajornada o més bé suspendida.
2: Uh-huh. Bueno, com que farà molt bon temps, no s'haurà d'ajornar ni suspendre. Llavors, si vols fer una crida a que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca participi en aquesta 11a caminada popular.
3: Doncs sí, m'agradaria moltíssim que hi hagués una participació molt nombrosa. L'any passat van participar 188 persones. Espero que aquest any arribi a 220 o 240, com en anteriors edicions, que van arribar fins a 240 participants. Van venir gent dels pobles del voltant, de Corbera, de Pallejà, Martorell, Castellbisbal, i fins i tot de més lluny, de Barcelona, l'Hospitalet i Sant Boi. I, bueno, sobretot, com és popular, ens agradaria moltíssim donar a conèixer a la gent d'aquí del poble, que vegin que maco que és tot el bosc que tenim, que ens envolta, que és un pulmó per nosaltres, i per conscienciar una mica a tothom de que s'ha de cuidar per a tenir uns espais tan saludables com és els que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web pitallat.cat amb preus que van de 8 euros fins als 5 euros. El Centre Excursionista Pitallat fa una crida a participar en la seva 11a edició de la Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde ha tornat a Sant Andreu de la Barca i s'obre als instituts per reforçar la participació juvenil. De fet, del 4 al 20 de maig, amb un recorregut per 8 barris del municipi i amb una aposta clara per ampliar la participació ciutadana, torna l'oficina de l'alcalde. Marc Giribet ha fet declaracions a Ràdio Sant Andreu, ha fet una valoració positiva d'aquesta segona edició o de l'inici d'aquesta segona edició. El format de les trobades també s'ha adaptat per fomentar un ambient molt més proper. L'oficina de l'alcalde es complementa amb les assemblees de barri que tindran lloc cada dia a les 7 de la tarda en els mateixos punts.
1: Doncs això que, com bé comentaves, a tots els barris, a tot durant aquestes dues setmanes, i la veritat que molt contents perquè és una iniciativa que ens permet rebre els veïns, escoltar-los, escoltar quines són les seves inquietuds, propostes, i per nosaltres això és molt important. A més, hem anat evolucionant aquesta idea d'oficina d'alcalde, la vinculem molt també amb els barris i amb les associacions de veïns, per tant, ens ajuden a poder fer-nos arribar veïns que tenen inquietuds o que els hi han traslladat a les pròpies associacions, i per tant avui ens trobem i ens trobem d'una manera, diguéssim, molt amable, en una recreació com un menjador de casa, per tant que se sentin còmodes i ens puguin explicar durant una hora les problemàtiques o les propostes també, n'hi ha moltes que hi ha en el seu barri, i així ens ajuda molt més a concentrar i a poder parlar d'espais territorials molt concrets o de serveis molt concrets en el conjunt de la ciutadania.
0: Aquestes oficines de l'alcalde que van acompanyades de les assemblees de barri que també es tornen a fer.
1: És una nova edició de les assemblees de barri. Jo vull explicar que aquestes dues iniciatives són del govern municipal de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, i és una aposta claríssima per la participació ciutadana, així com també per la transparència, no? Perquè al cap i a la fi el que fan els regidors de barri, el que fan les oficines de l'alcalde o el que fan les assemblees és poder explicar, ser transparents en la gestió que està fent l'equip de govern, i a més això, diguéssim, el que implica és que la gent participi molt més, s'uneixi a aquests espais de participació, i ens ajuden molt a poder fer una cogovernança de la ciutat molt més fàcil.
0: Una de les novetats en aquesta edició és la visita dels instituts. Per què?
1: Doncs perquè ens hem d'apropar als joves, i si els joves no venen a les oficines de l'alcalde, o no venen a les regidories, o no venen a les assemblees, o no venen a les audiències públiques, hem d'anar on estan els joves, si els hem d'anar a escoltar, els hem d'anar a atendre, perquè són els futurs ciutadans que ens agafaran el relleu, i per tant, que aquests ciutadans puguin estar implicats, puguem sentir la veu, les seves inquietuds o les seves necessitats, jo crec que és obligació de qualsevol representant públic. I per tant, anem als instituts, passem, igual que aquí, un matí sencer, agrair la predisposició dels equips directius dels instituts perquè ens han ajudat molt i els hi ha agradat molt la iniciativa. I això, aquesta és una de les grans novetats també d'aquesta nova edició d'assemblees i oficines de l'alcalde, que és precisament instal·lar-nos un dia sencer amb la regidora d'Educació, també amb el regidor de Joventut, en els instituts, i poder atendre les necessitats dels joves.
0: Els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que vulguin participar d'aquesta oficina d'alcalde, cal fer una reserva prèvia?
1: Pel que m'han comentat, estan exaurides totes ja les visites, tot i que si tenen alguna necessitat, podríem encabir en diferents forats. Ens han de fer arribar un WhatsApp a la web de l'alcalde, és a dir, sabarca.cat/alcalde, i allà ens podran fer arribar una petició per WhatsApp directament, i allà en el barri que millor, diguéssim, vagi per disponibilitat i per agenda, se'ls podrà fer un petit reserva de forat. Serà més curta, ja no serà d'una hora, serà potser de 30 minuts, però la idea és precisament aquesta.
0: I aquesta posada en escena va canviant, respecte a l'altra edició?
1: L'anem millorant, anem ampliant els sofàs, anem ampliant el mobiliari, precisament perquè ens hem donat compte amb l'experiència que potser ens podem trobar, no sé, 6-7 veïns que vulguin parlar d'una mateixa temàtica o casuística, i per tant també intentem fer més grups per poder fer que més ciutadans i ciutadanes participin, diguéssim, d'aquests espais.
0: Suposo que les preguntes dels ciutadans molt, molt variades i diverses.
1: Molt variades, des d'uns problemes d'aparcament que hem tingut, això recentment, o d'un problema en quant a l'habitatge, o fins i tot el que té a veure amb el manteniment de les zones verdes. Hem explicat que estem posant en marxa el sistema de rec i per tant estem recuperant diferents zones, i és, ens ajuda molt també a poder-li explicar a la ciutadania els diferents projectes que té l'Ajuntament en aquells àmbits que els hi preocupa, àmbit d'habitatge, àmbit de manteniment, seguretat, i crec que el ciutadà surt molt content d'aquest tu a tu que té amb l'alcalde i amb l'equip de govern, que és importantíssim, i crec que és una gran novetat que la gent valora molt positivament.
0: I hem parlat també amb els primers ciutadans que s'han acostat a l'oficina de l'alcalde en aquesta ocasió situada a la plaça 11 de setembre.
2: Marisol, avui participa en aquesta oficina de l'alcalde. Per què participa? Per què ha volgut venir avui aquí?
3: Para preguntarle sobre la renovación de los pisos que donde vivo yo, aquí de la plaza del 11 de setembre.
2: Què pensa, què opina d'aquest servei, de l'oficina de l'alcalde?
3: Pues está muy bien, más cercano y así ya directamente se le puede preguntar.
2: Va participar en l'anterior ocasió?
3: No, mai.
0: I a l'oficina de l'alcalde també han participat el Manuel i també l'Anna.
4: Muy bien, nos ha atendido muy bien. Muchas gracias al Mar porque nos ha atendido perfectamente y se lo agradecemos.
5: Está todo muy bien, sí. Muy agradecido estamos.
4: A ver si conseguimos lo que hemos pedido, porque no hemos pedido nada, algo que nos... Es que mi madre tiene 104 años y necesitamos que nos ayude un poquito.
2: ¿Conocíais la oficina del alcalde de la otra ocasión que se hizo?
4: Bueno, lo hemos visto, pero hablar con él no es la primera vez que hacemos esto.
5: Sí, sí, porque no han informado que estaba aquí hoy. Y digo, pues mira, venimos aquí.
2: Habéis aprovechado el tiempo,
5: ¿no? Sí.
2: De cara a la gente que nos esté escuchando, ¿recomendaríais que visitasen la oficina del alcalde?
5: Sí, es muy rentable, yo creo que sí. Es bueno para el pueblo que haga estas cosas.
4: Yo sí, yo le tengo muy agradecida, nos ha atendido amablemente y muy bien.
0: L'oficina de l'alcalde es traslladarà en diferents barris de Sant Andreu de la Barca de cara als propers dies. El dia 5 de maig estarà a la Colònia, al Parc de l'Avinguda del Bosc. Dimecres 6 de maig a la Solana, al Parc de la Solana. Dijous 7 de maig al Palau, a la plaça Clara Campoamor. Dilluns 11 de maig al nucli antic, a la plaça Font de la Roda. El dimarts 12 de maig a Camprats, als Jardins Montserrat Roig. El dimecres 13 de maig a la Plana, als Jardins de la Petanca. I el dijous 14 de maig al barri del Centre, concretament a l'aparcament del carrer Anoia. També visitarà els instituts, com l'Institut Montserrat Roig, el dia 18 de maig, a l'Institut del Palau el 19 de maig i a l'Institut Sant Andreu el dimecres dia 20 de maig. De cada reunió de l'oficina de l'alcalde es realitzarà aquell mateix dia a les 7 de la tarda en aquell mateix punt les diferents assemblees de barri amb els regidors de cada barri i on també hi participarà l'alcalde Marc Giribet.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat la primera entrevista de la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Ho hem fet amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.

0: Encetem una nova edició de l'Espai de Portaveus. Recta final del mandat municipal. Ens trobem a un any de les eleccions i també és moment de fer balanç, d'analitzar també l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Isabel Marcos, molt bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bé, per començar, i abans d'analitzar alguna de les informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, bé, en quin moment es troba avui Sant Andreu de la Barca? En quin moment creu que es trobaria Sant Andreu de la Barca?
1: Yo creo que se encuentra en un momento muy, muy productivo y con mucha velocidad, porque se empiezan a hacer efectivos, se empiezan a construir, se empiezan los diferentes proyectos importantes del mandato, porque hasta ahora pues lo que se iba viendo es todo el tema pues de mantenimiento de las infraestructuras, de mejora de servicio en general, pero ahora se empiezan ya a ver los proyectos de mandato, los 16 parques que se están remodelando con una inversión de más de 1 millón de euros, la Presol de la Quimeta, que justo ahora se acaba de empezar a construir, que va a contar, no solo va a ser un Abresol con más de 140 plazas para 0 a 3, sino que va a ser un equipamiento educativo socioeducativo para las familias, que va a contar con temas de crianza, con temas de conciliación familiar, va a ser un espacio muy importante para la ciudad. Estamos ya presentando pues proyectos, ¿no? Que en breve también se, ¿no? Como el de la comisaría de policía, que va a prestar servicio también a la ciudad, no solo en temas de seguridad, que es lo que un poco se habla siempre, sino también de servicio a la ciudadanía, de cuando la ciudadanía se dirige al ayuntamiento, se dirige a la policía local, pues por muchos temas diferentes, también va a ser un espacio muy importante. Bueno, yo diría que es un momento de eclosión de proyectos y bueno, que en ese sentido pues muy contentas porque se empiezan a ver cosas.
0: Com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, estem a la recta final del mandat. Queda justament un any per les eleccions municipals del 2027. Per tant, com es planteja aquest any que encara queda i que encara falta per les eleccions municipals?
1: Pues mira, en la línia que decía, pues seguir cómo se van a concretar todas esas proyectos de ciudad y también servicios, porque se están licitando muchísimos servicios. Estamos pendientes de licitar el servicio de recogida de basuras de la ciudad, que va a contar con más de 4 millones. En este momento se están trabajando la licitación como de 20 servicios nuevos para la ciudad. Nuestra actitud es un poco de ver cómo esto se va ejecutando, de seguir toda esa ejecución y de rendir cuentas a la ciudadanía de todo lo que se está haciendo en este mandato. ¿Y cómo estamos haciendo esa rendición de cuentas? Bueno, va a haber muchas formas, pero por ejemplo en este momento estamos haciendo barrio por barrio, en los diferentes barrios de la ciudad, las regidurías del barrio y la oficina del alcalde, que como yo creo que ya los ciudadanos y ciudadanas saben, es que trasladamos el ayuntamiento a cada barrio y hacemos una devolución de lo que en cada barrio se está haciendo a nivel pues de mejora de la ciudad, de mejora pues de la iluminación, de todo lo que es reducir la velocidad de las vías, de todo lo que significa pues mejora del asfaltado, mejora de los bordillos, las aceras, los pasos de cebra, todos aquellos puntos de la ciudad que tienen más dificultades, pues todo lo que es pues el mantenimiento de la ciudad en cada barrio. Y después explicamos lo que son los proyectos grandes de ciudad y cómo se están ejecutando, en qué momento están, y después, por supuesto, lo más importante es que recogemos todas las propuestas que la ciudadanía viene a hacer a las regidurías, a las asambleas de las regidurías de barrio y de la oficina del alcalde. Y yo sobre todo en ese sentido invitar a los vecinos y vecinas a que vengan, que se enteren cuándo es cada una, que están publicadas, que hay una, se va, en el barrio aparecerá una carpa y en esa carpa se hará la asamblea. Y por la mañana el alcalde y la regidora de barrio, en mi caso, el regidor de barrio que toque, pueden recibir a todos los vecinos y vecinas que piden hora y pueden hablar con nosotros sobre, pues eso, todos los proyectos, los problemas del barrio, las propuestas que pueda haber. Y en ese sentido nosotros nos planteamos lo que queda de legislatura, pues como decía, seguimiento de todos los proyectos, seguimiento de todos los servicios y sobre todo pues ese rendir cuentas de todo lo que nos comprometimos y de todo lo que tenemos en marcha, ya no solo para este mandato, porque ahora también estamos construyendo proyectos del nuevo mandato.
0: ¿Cómo es veu d'aquí a un any?
1: Pues eso, pues yo creo que muy positivos, creo que se está haciendo un trabajo muy importante de transformación de la ciudad, que este último año se va a ver mucho más, se va a concretar mucho más, y en ese sentido yo pienso que la ciudadanía, pienso que va a saber verlo, y lo está sabiendo ver, tenemos muchas devoluciones positivas, y en ese sentido yo creo que el balance es muy positivo.
0: Quina opinió té del Pla de Barris, de la presentació del projecte del Pla de Barris, que es va presentar fa unes setmanes? Sant Andreu Barcà presenta la seva candidatura al Pla de Barris per optar a un finançament de 16,7 milions d'euros, per haver 37 actuacions fins a l'any 2030. De fet, l'article del mes de maig que en Comú Podem ha publicat a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca precisament parla d'aquest pla de barris.
1: Pues para en Comú Podem, para Podemos, el pla de barrios es mucho más que una subvención, es una gran oportunidad para que todos esos proyectos que podríamos ir haciendo más poco a poco, porque los recursos de la ciudad son muy limitados y los tendríamos que hacer más despacio, es una oportunidad para hacer una transformación más profunda de la ciudad, hacerla con mucha más rapidez y con muchos más recursos, y en ese sentido es una gran oportunidad y por eso nos hemos presentado, porque tenemos muchas iniciativas para modificar la ciudad, que las hemos ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbanístico, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejora de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Gent Gran, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Porque la ciudad se transforma de muchas maneras, se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo importante para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el San Andreu de la Barca del 2020, del siguiente año, de los siguientes años, del 2000, bueno, del siguiente
0: 2027, 28,
1: perdón, exacto.
0: O actuacions fins a l'any 2030, que sí, és el que preveu aquest Pla de Barca.
1: Exacto, hasta el 2030.
0: ¿Com creu vostè que cal actuar amb més urgència?
1: Bueno, yo como decía, hay los cuatro ejes y yo creo que hay que hacerlo de forma paralela. A veces lo que se ve, como en este caso, ¿no? Se está viendo mucho toda la parte, pues, de infraestructuras, de seguridad, ¿no? De las cámaras, el proyecto de comisaría, pero se está viendo menos y también se está haciendo muchísimo de todo el tema social, de cómo se está trabajando, pues, opciones para los jóvenes, ¿no? Este verano se va a trabajar actividades de ocio que nos piden muchas veces los vecinos y vecinas, las familias, para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Todo el tema de la ciudad educadora, ¿no? El proyecto Entor, los patios abiertos de las escuelas para poder hacer actividades. A nivel de salud, ¿no? Se están haciendo muchísimas actividades. A nivel de igualdad, de prevención de la violencia machista, de Yengran, de servicios sociales, toda esa parte también es una gran oportunidad de tener recursos. Y de tener recursos para hacer esa transformación, pues, planificada, con cariño, más rápida, ¿no? Que la hubiéramos podido hacer de la forma que la estamos haciendo ahora. Y sobre todo decir, Jordi, una cosa muy importante, y es que además va a ser una actuación participada por la ciudadanía.
0: La ciutadania, en aquest cas, hi ha una enquesta on poden prioritzar, doncs, les actuacions.
1: Sí, hay como eso, hay una serie de medidas que se han partido, que han partido de un diagnóstico de la ciudad y que se han considerado como, en ese diagnóstico, como las prioritarias. Pero esas medidas prioritarias, que son muchísimas, ahora hay que darle una prioridad y ver cuáles son las más importantes y, sobre todo, ver cuáles son las que a la ciudadanía le preocupan más y son las que pretenden que, como gobierno, dediquemos los recursos.
0: L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El Comitè Unitari de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'ha mobilitzat per reclamar millores laborals. Ha fet amb convocatòries aquest dimarts i dimecres davant de la porta de l'Ajuntament una convocatòria de mobilització impulsada per al Comitè Unitari integrat pels sindicats Comissions Obreres i UGT. La protesta, celebrada a les 10 del matí, coincidint amb els descansos de la plantilla municipal, ha servit per denunciar la manca de resposta del govern municipal i dels responsables tècnics davant de diverses reivindicacions laborals. Segons els representants sindicals, continuen pendents de resolució malgrat compromisos adquirits. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb el president del Comitè Unitari, Francesc Soto, i també ha parlat amb Maripaz Lacueva, delegada sindical, integrant del Comitè Unitari i del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
3: Estem reivindicant que es faci efectiu els acords que s'arriba a la negociació col·lectiva. Tenim un problema en les modificacions de l'RLT que portem més de dos anys intentant desencallar i no hi ha manera. N'hi ha un acord i després no es compleixen. Tenim un problema de riscos laborals, plans de prevenció, condicions de treball, de llum, ergonomia, que no acabem d'encetar. I tenim uns endarreriments de l'any 25 que encara no s'han fet efectius. Creiem que són problemes tècnics, però clar, no pot ser una cosa in eternum, és a dir, des del mes de gener ja sabia, m'entens? Bueno, m'han dit que el mes de març es va fer una modificació per poder fer front a aquesta despesa, encara a dia d'avui pues no sabem quan cobrarem. I bàsicament això, i després, bueno, són canvis, s'estan fent canvis organitzatius i no es consulta a la part sindical i creiem que ja ha arribat el moment de fer una mesura de força i que realment es vegi el malestar que n'hi ha a la plantilla i que s'està enquistant.
0: Algunes de les reivindicacions que es fan són d'ara o són de fa molts anys enrere?
3: Bueno, n'hi ha reivindicacions que venen d'anys enrere, però bueno, ja no podem mirar enrere, estem en l'actualitat i s'ha d'entomar la solució.
0: Mobilitzacions que heu fet aquests dos dies davant de les portes de l'Ajuntament, aquestes mobilitzacions tindran continuïtat?
3: Com ja vaig dir ahir en unes altres declaracions, sí que després d'avui farem, el comitè unitari farà una reunió, una avaluació de l'impacte i de la participació, i evidentment si no es posa fil a l'agulla continuaran les mobilitzacions.
0: Bé, aquesta setmana també coincidim amb la primera mobilització, el regidor de Recursos Humans va enviar un correu, en aquest cas als treballadors, on deien que molts d'aquests punts que estaven d'acord i que s'estava treballant.
4: Sí, és el mateix que ve dient des de l'any passat, pràcticament, quan ja coneixia tots aquests aspectes i ens va dir que sí i que estaria, s'ho miraria i que si no personalment ell s'encarregava, però no tenim constància de que s'hagi avançat en res, de tot el que ja va dir que sí. És que és això, el nostre problema és que ens diuen que sí, però després no veiem que es faci res del que hem acordat efectiu, que es faci efectiu, que ho veiem.
0: Proper pas?
4: Proper pas. Nosaltres hem demanat reunió novament amb l'alcalde.
3: L'alcalde el dijous es va demanar, de moment no tenim resposta.
4: I, bueno, depenent del que ens diguin o que no ens diguin, pues així farem.
0: Sobre, en aquest cas, la convocatòria, satisfets des del comitè?
3: La veritat és que sí, estem satisfets, perquè, bueno, és la primera vegada que realment dos dies de concentració i la gent ha respost, entens? És a dir, no es pot deixar el servei desatès i per això creiem que n'hi ha alguna gent que no pot deixar, perquè nosaltres som responsables de la nostra feina i sabem que estem al servei dels ciutadans, però això no vol dir que no puguem reivindicar les nostres millores en les condicions laborals.
4: Sí, molt, molt satisfets, perquè la veritat no sabíem si hi hauria resort, si els companys veurien que necessitem el recolzament perquè vegi aquest equip de govern que tal com anem no anem bé, siguin conscients, i bueno, la resposta dels companys i el recolzament respecte a que ells sí que veuen la necessitat d'aquestes millores, bueno, encantada.
0: En resposta a les mobilitzacions, el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, va enviar aquest dimarts un comunicat intern a la plantilla municipal en què assegura que l'equip de govern comparteix les reivindicacions plantejades pel comitè unitari i que els diferents punts ja s'estan treballant. Segons el comunicat, traslladat als treballadors després de la reunió mantinguda amb el president del comitè el passat 29 d'abril, el govern municipal considera que no existeixen discrepàncies de fons amb els sindicats. Recorden que hi ha plena coincidència en tots els punts que es plantegen i que no es tracta de qüestions sobre les quals hi hagi discrepància de fons, sinó d'objectius compartits, assenyala el text signat pel regidor de Recursos Humans. El regidor també defensa que la modificació de la relació dels llocs de treball i la revisió de les categories CB2 ja està en marxa i que assegura que el govern està prioritzant el seu inici en els temes acordats. Pel que fa al calendari de negociació reclamat pels sindicats, el govern afirma que s'està treballant per concretar-lo amb dates realistes i vinculants que aportin estabilitat i previsibilitat al procés negociador. També en el comunicat, Xavier Vila fa referència a les reclamacions de seguretat i salut laboral, assegura que el consistori està avançant en l'actualització del pla de prevencions de riscos laborals i en la planificació de simulacres i actuacions destinades a millorar les condicions laborals. Aquest dimarts i dimecres, com dèiem, el comitè unitari dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, integrat per els sindicats, comissions obreres i UGT, ha fet aquestes dues mobilitzacions, aquestes dues convocatòries davant de la porta del consistori.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb un altre que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
5: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs, una mica doncs, dades per una banda i per l'altra doncs, experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
0: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
5: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
0: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
5: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no?, a tenir diferents

0: És alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
1: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
0: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
1: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu de Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
0: Sí, sí, sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
1: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
0: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant, i també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
1: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
0: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així,
0: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
0: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
0: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
0: Sí, sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
0: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores, doncs, portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó

0: sinó que tenim un curs de nivell superior, que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, eh? Que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
1: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
0: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no? Perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no? Sense por, no?
0: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català, vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris,
1: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
2: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes doncs, experiències, millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment són moments molt divertits.
1: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
2: Sí, aproximadament, sí.
1: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
2: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
1: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
2: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només a l'idioma.
1: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
2: Exactament, exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
1: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no? Perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
2: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fins i tot el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones un 8:15 del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
2: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre. També tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
1: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
2: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia Dijous Gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
1: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, per què els recomanaries?
2: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixen persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
1: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
2: Encara no.
1: Nervis?
2: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participa en enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
3: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
3: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el meu cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada, m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
3: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
3: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazadas, no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
3: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més del dia a dia, no?
3: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
3: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me'n conec, ja me coneixen i tal, i intento parlar amb ells català.
1: Normalment, i bé, no?
3: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
3: ¿Cómo?
1: On vas néixer?
3: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
3: Sí, sí, sí, però ja visc que...
1: fa molts anys aquí, no?
3: Sí, sí, des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts llocs, no? i ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina també, i no vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de feina. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
3: Sí, a veure, ara estem portant unos lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les diéresis i aquestes, que parece mentira, però costen una mica. I los accents, sobretot, los tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta què era? Tancada o oberta, no?
1: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu, però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
3: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu molta, i fem així, digamos, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
4: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
1: És el primer any que ho fa o...?
4: Sí.
1: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
4: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
4: Crec que sí. Sí? I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
4: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. Del mercat, de lo que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar.
4: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta, la companya?
4: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
5: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
5: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
5: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i además, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil, no?
5: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
5: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
4: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
4: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Per tant, d'aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
4: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
5: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
4: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
4: Fem el B, el
5: B3. El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
5: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
5: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
5: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
5: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè, de que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
4: Parla bé, l'únic sí. Que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
4: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
5: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
1: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
1: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
1: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, a sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
1: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran a la majoria al carrer.
1: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i, per tant, els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central.
1: Sí, aquí, en aquest cas, tindrem una sessió vivencial de joc, que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0 a 6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem en el Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
1: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
1: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
1: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies amb infants doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
1: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
1: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
1: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
1: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a través de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, SOM i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi, amb la triplicació de l'espai actual. De 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament, permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple, doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local, que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma, doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte, doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
0: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió de pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
0: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos empezar dejando algo muy claro, y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad en las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
0: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
3: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
0: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
0: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
5: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio. Y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora. Y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local. Pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo los de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
0: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
6: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui si vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre. I qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor a la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
0: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
7: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions i el regidor Alfaro ho ha defensat bé la seva opinió, poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem, o ho hem fet, de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que, evidentment, doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos, perquè sembla que això mirem al passat, no? No parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa, com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria, doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem, doncs, que fem una planificació. I la planificació és, en el primer any de mandat, aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etc, etc. Cosa que hem vist que, fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I en la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís, qualsevol santandreuenc i santandreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament, perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament. I farem la comissaria.
0: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai. Del 274 metres quadrats actuals passarà als 774 metres quadrats, i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Anna Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
9: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig, a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
9: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles Bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important. I, per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
9: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància i des de l'any passat doncs, tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament. I, evidentment, si hi ha algú que té qualsevol problema, doncs es pot adreçar a l'Ajuntament. Però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles bressol. Ja vam fer entrevista a través de la ràdio. Ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no? O per qüestions de logística, també, no?
9: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha, doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren, doncs, perquè, no sé, doncs, les sensacions que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai, per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que es tenen en compte en el procés de baremació?
9: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és, en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu tens 20, i després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
9: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són, doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat, si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
0: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola bressol?
9: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: Fins al dia 15 de maig, presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
9: Sí, si vols fem una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
0: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
9: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà Si baixen una miqueta trobaran un apartat que diu tràmits i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
0: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escoles bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
9: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
9: Gràcies a tu, Jordi.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana Ràdio Sant Andreu i a l'InfoSap ha començat la nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem.

0: estratégico de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo importante para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como eso, la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el San Andrés de la Barca del 2020, del siguiente año, de los siguientes años, del 2000, bueno, del
1: siguiente, 2027, 2028,
0: exacto.
1: O actuación sin salario en 2030, que sí, es el que exacto, preveu aquest pla de Barça.
0: Exacto, exacto, hasta el 2030.
1: ¿Com creu vostè que cal actuar més urgència?
0: Bueno, yo como decía, hay los cuatro ejes y yo creo que hay que hacerlo de forma paralela. A veces lo que se ve, como en este caso, ¿no? Se está viendo mucho toda la parte, pues, de infraestructuras, de seguridad, ¿no? De las cámaras, el proyecto de comisaría, pero se está viendo menos, y también se está haciendo muchísimo, de todo el tema social, de cómo se está trabajando, pues, opciones para los jóvenes, ¿no? Este verano se va a trabajar actividades de ocio que nos piden muchas veces los vecinos y vecinas, las familias, para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Todo el tema de la ciudad educadora, ¿no? El proyecto Entor, los patios abiertos de las escuelas para poder hacer actividades. A nivel de salud, ¿no? Se están haciendo muchísimas actividades. A nivel de igualdad, de prevención de la violencia machista, de gent gran, de servicios sociales, toda esa parte también es una gran oportunidad de tener recursos. Y de tener recursos para hacer esa transformación, pues, planificada, con cariño, más rápida, ¿no? Que la hubiéramos podido hacer de la forma que la estamos haciendo ahora. Y sobre todo decir, Jordi, una cosa muy importante, y es que además va a ser una actuación participada por la ciudadanía.
1: L'entrevista íntegra amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Sant Andreu de la Barca impulsa una setmana d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Unice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
4: Exacte, vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament, doncs, s'ha pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat, i per tant creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones, que no es veu però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar, doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
1: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
4: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot quan vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més, de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració, doncs, pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents, i que el CAP, doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
1: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir, en aquest cas, xerrades amb un to participatiu, no?
4: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti, no, l'experiència que, o com a treballadora, no, com a psicòloga, la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat, no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà, doncs, li passa alguna cosa semblant, i per tant és un entorn segur.
1: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, no?
4: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i llavors ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
1: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent de la benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromiàlgia, és prou visible?
5: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana, perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana, per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
1: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
5: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
1: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada "Movem el cos, alluixem el dolor".
5: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
1: El dimarts dia 12, 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromiàlgia, claus per conviure.
5: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviurem.
1: Més, aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
5: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
1: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem, en aquest cas, a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromiàlgia.
5: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
1: Interessant la xerrada que hi ha prevista, l'última, que són veus i vivències, compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 2:15 del migdia.
5: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAE, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
1: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromiàlgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
5: Exacte, sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el cap ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromiàlgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
1: Sovint es parla també que la fibromiàlgia és difícil de diagnosticar.
5: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
1: Si parlem dels símptomes més comuns?
5: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
1: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
5: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
1: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromiàlgia? Per posar alguns exemples.
5: Pues sobretot afecta en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació o d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
1: Té cura?
5: No, malauradament fins ara no en té.
1: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromiàlgia.
5: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
1: Hi ha comprensió social?
5: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
4: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'animar, si algú, estem oberts a l'Ajuntament des de Salut, si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Si fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
1: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat a la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
5: són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromialgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents, que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que, com a societat, tenim per davant.
1: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromialgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
4: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromialgia. I així no ens liem,
1: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats, i que sigui d'interès.
4: Gràcies per convidar-nos.
5: Gràcies.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
2: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
1: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
2: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
1: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
2: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
1: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
2: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
1: Per tant, són activitats que es faran la majoria al carrer.
2: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i, per tant, els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
1: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central.
2: Sí, aquí, en aquest cas, tindrem una sessió vivencial de joc, que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0 a 6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
1: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
2: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
1: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
2: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
1: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
2: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera, i serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà, doncs, serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants, doncs, es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
1: Tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
2: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
1: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
2: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom i que generin igualtat d'oportunitats en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat i que els ajudi a créixer i aprendre.
1: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
2: A gaudir, a participar, venir i evidentment, qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs, algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui i ho tindrem present també, doncs, per posteriors edicions.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
2: Gràcies a la ràdio també i a tu, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Emilian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

Fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Fins al dia 15 de maig s'obre el període de prescripció de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Són les prescripcions per les tres escoles Bressol municipals, l'Alcavallet, Casa Pedemonte i el Trenet. Ens acompanya Ana Serra, que és regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs prescripció escolar, ja la tenim aquí, fins al dia 15 de maig a les tres escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, amb quines previsions s'enfronta aquestes noves preinscripcions, el nou curs 2026-2027?
1: Doncs mira, com cada any, el moment de fer la preinscripció, ja sigui de l'etapa educativa que sigui, sempre és un moment d'una mica d'incertesa, de nervis, però bé, les portes obertes han estat un èxit. Moltes famílies han visitat les nostres escoles bressol municipals i, per tant, doncs ara les famílies ja tenen una mica més de coneixement de com és l'entorn, de qui hi ha darrere d'aquella educació. Posem cara a les persones que estaran amb els infants, cosa molt important, i per tant, doncs, ja poden fer les preinscripcions amb una mica més de seguretat.
0: Com hem comentat abans, en aquesta ocasió preferentment la preinscripció de manera telemàtica.
1: Exacte. L'any passat ja vam començar amb aquesta millora pel que fa a les preinscripcions. Recordem que anys enrere això s'havia de fer mitjançant una instància, i des de l'any passat doncs tenim un formulari web que és molt, molt, molt senzillet i que es pot fer inclús des del telèfon mòbil. Per tant, qualsevol família pot fer la preinscripció telemàticament amb aquest formulari que penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, i evidentment si hi ha algú que té qualsevol problema doncs es pot adreçar a l'Ajuntament, però estic convençuda que qui més qui menys doncs el podrà fer sense cap problema.
0: Veníem d'unes setmanes de jornades de portes obertes a les tres escoles Bressol, ja vam fer entrevista a través de la ràdio, ja va comentar, de fet, en aquella entrevista que no hi ha pràcticament diferències entre les diferents escoles Bressol municipal. L'única diferència és que una pot estar més a prop de casa o no, no? O per qüestions de logística també, no?
1: Exacte. Recordem que aquí cada família és un món, cada família té unes necessitats concretes i que hi ha, doncs, a qui li va millor que l'escola estigui més a prop de casa seva, altres que estigui a casa, l'escola estigui a prop de casa dels avis, altres que miren, doncs, perquè no sé, doncs, la sensació que t'ha donat l'equip educatiu quan t'ha explicat el projecte, de quina manera es treballa, de l'espai. Per tant, que aquí cadascú acaba triant una mica per les sensacions que tens en el moment de visitar les escoletes.
0: Quins són els principals criteris que tenen en compte en el procés de baremació?
1: Doncs mira, tenim criteris prioritaris i després criteris que són complementaris. De prioritaris n'hi ha tres, que és: en primer lloc, si hi ha germans al centre, si ja tens un fill escolaritzat al centre, doncs ja tens 50 punts. Si vius a Sant Andreu de la Barca, doncs tens 30 punts, i si vius i si treballes a Sant Andreu, tens 20. I després tens 15 punts si ets beneficiari o beneficiària de prestació econòmica per la renda garantida.
0: Aquests són els principals barems.
1: Aquests són els prioritaris, i després tenim uns que són complementaris, que són, doncs, si hi ha una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% ja sigui de l'alumne, del pare, mare o tutor legal o germans, tens això, 15 punts. Després, si formes part d'una família nombrosa, tens 10 punts, si és monoparental també. L'alumnat que si en el moment de formalitzar la inscripció té un germà nascut el 24, 25 o 26, també se li otorguen 10 punts. I després, doncs, si hi ha una situació de vulnerabilitat social amb informe degudament fet de serveis socials, o si estàs en situació d'acolliment, condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, degudament justificat també, doncs també s'otorguen 10 punts.
0: Quan fem les preinscripcions, s'ha de fer a una única escola Bressol?
1: No, es fa triant l'ordre de prioritat. Recordem que quan parlem de places que s'oferten, parlem a nivell de municipi. És veritat que cada escoleta té unes places, però ho fem sempre amb mirada de ciutat. És a dir, a la ciutat hi ha X places i, per tant, tu poses la prioritat de quina escoleta prefereixes, en primer lloc, en segon o tercer. Així és com ho fem.
0: Fins al dia 15 de maig, a presentació de sol·licituds. Després tindríem el dia 21 de maig, que seria la publicació de l'oferta definitiva.
1: Sí, si vols fer una mica de repàs del calendari, que pot ser d'interès. Mira, del 7 al 15 de maig, els dos inclosos, és la presentació de sol·licituds. Després, el 21 de maig, es publica l'oferta definitiva. El 22 de maig, la publicació de les llistes amb el barem provisional. 25, 26 i 27 de maig es poden fer reclamacions. Si hi ha alguna cosa que no quadra i alguna incongruència, doncs es pot dir aquí. 2 de juny es publiquen les llistes baremades definitives. En cas d'empats, de dir hi ha més preinscripcions que places, doncs es fa un sorteig el dia 3 de juny. L'11 de juny surt la llista d'alumnes admesos i llista d'espera, si és que n'hi ha. I després de l'11 al 25 de juny hi ha el període de matriculació.
0: Per tant, aquest seria el calendari. Recordem, els tràmits es pot fer en línia a través de la pàgina web de sabarca.cat. Si hi ha algun dubte, es pot resoldre també de manera presencial.
1: I tant. Recordar també a les famílies que estiguin molt tranquil·les, que és molta informació, però que tota la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Educació, Infants i Famílies. Allà, si baixen una miqueta, trobaran un apartat que diu Tràmits, i allà ja veuran que hi ha un calaixet que diu preinscripcions de les escoles bressol municipals. I allà, en documents que cal aportar, la normativa, allà trobaran tota la informació que hem dit aquí, ja sigui del calendari, els criteris, totes les places, vull dir, allà queda tot explicat i recollit. I insisteixo que si tot i així hi ha algun dubte, es poden adreçar al Departament d'Educació de l'Ajuntament i ho resolem.
0: Doncs també ho farem referència d'aquest enllaç i posarem aquest enllaç a la notícia de Ràdio Sant Andreu, com dèiem, fins al dia 15 de maig, període de preinscripció a les escoles bressol municipal per al curs 2026-2027, escola bressol del Cavallet, Casa Pedemonte i Altranet. L'any vinent segurament ja podem incloure la Quimeta, no?
1: Exacte, sí, sí, ja tenim moltes ganes d'entrar en aquesta nova etapa i veure doncs, si finalment podem ampliar places i veure de quina manera ho organitzem.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta primera de l'edifici de l'Ajuntament com a comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de FEM, Vox, Som i En Comú Podem i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El projecte de la nova comissaria de la policia local suposarà un salt qualitatiu en el servei de seguretat del municipi amb la triplicació de l'espai actual de 274 metres passarà a 774 metres quadrats i la incorporació de noves tecnologies i equipaments. La futura instal·lació ubicada a la primera planta de l'Ajuntament permetrà millorar l'atenció a la ciutadania, optimitzar la coordinació entre serveis i oferir unes condicions de treball més modernes i eficients per als agents. Així es referia el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, a la seva explicació del punt en el ple municipal.
2: Doncs portem a terme l'aprovació d'un projecte molt important per la nostra ciutat. És un projecte per reformar la primera planta d'aquest edifici i convertir-la en la nova comissaria de la policia local. Per què és tan important? Doncs perquè millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local, donarà un millor servei i atenció a la ciutadania i ens estalviarà costos de nova edificació concentrant els serveis en un mateix edifici. El projecte que portem avui a aprovació d'aquest ple doncs, s'ha treballat durant diversos mesos amb els responsables de la policia local que han treballat conjuntament amb l'equip d'arquitectes 2345 i els serveis tècnics d'urbanisme. Des d'aquí vull agrair la implicació de tots ells per dur a terme per donar forma doncs, a aquest projecte. Una futura comissaria que disposarà de tots els elements i espais necessaris. També considero positiu que aquest projecte doncs, hagi rebut l'aprovació positiva de tots els grups municipals, tal com han expressat en la comissió informativa. Per tant, s'ha fet una bona feina.
1: Entre les novetats de la nova comissaria de la policia local destacarà la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
2: Millorarà substancialment les condicions de treball de la policia local. Per què? Doncs perquè l'actual comissaria de policia, al igual que totes les dependències d'aquest edifici, es van arreglar fa uns 25 anys. Es van establir unes dependències policials ja molt limitades, amb una mirada de provisionalitat i amb poca visió pel futur. Unes dependències policials que no disposaven ni tan sols de calabossos per als detinguts, amb espais poc pràctics per a una comissaria. Llavors, la nostra ciutat ja tenia 20.000 habitants i no es va voler apostar per una millora per a la nostra policia. En aquest cas, el projecte que s'ha fet, doncs, l'espai de treball per als agents es triplicarà. Passaran de tenir uns 230 metres quadrats actualment a més de 700 metres quadrats. Disposaran d'un menjador, de sales de reunions i videoconferències, d'espai adequat per als administratius, una gran sala de briefing i formació, espais d'emmagatzematge bunkeritzats, vestidors adequats per al possible augment de la plantilla, dos calabossos per als detinguts i una bona sala operativa on es podrà disposar de forma adequada de diverses pantalles que donaran la visió de totes les càmeres de seguretat, de l'anella de seguretat, que és un projecte que ja ha demostrat la seva eficàcia i que amb la nova comissaria millorarà. En definitiva, doncs, un salt qualitatiu per als treballadors públics d'un servei essencial com és la policia local.
1: El projecte de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca va ser aprovat, com dèiem, amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem, i l'abstenció del Partit dels Socialistes i també del Partit Popular. Precisament la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, parlava del projecte que careix de planificació.
3: Desde este grupo municipal queremos de empezar dejando algo muy claro y es que la creación de una comisaría de policía local es una necesidad real, urgente y compartida por todos. No es una cuestión ideológica ni partidista. Hablamos de seguridad, de atención al ciudadano, de dignidad de las condiciones de trabajo de nuestros agentes y de un servicio público esencial que nuestro municipio lleva demasiado tiempo necesitando. Por tanto, coincidimos plenamente en el objetivo. Una comisaría moderna, accesible y bien equipada es clave para mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales. Ahora bien, dicho esto, lo que no podemos compartir es la forma en la que este equipo de gobierno está actuando. Se ha anunciado públicamente un proyecto de gran envergadura para ubicar esta comisaría en la primera planta del ayuntamiento, pero la realidad es que, primero, no existe a día de hoy financiación acreditada. El proyecto recoge un presupuesto importante, pero no se especifica de dónde saldrán los fondos. No hay subvenciones confirmadas, no hay partidas concretas, no hay un plan económico claro. Y esto es fundamental. Sin financiación no hay proyecto viable.
1: La portaveu popular també va exposar en el ple municipal on s'ubicaran les actuals dependències de la primera planta de l'Ajuntament, com és el cas del plenari municipal.
3: Segundo, se ha generado un anuncio público sin tener garantizada esta financiación y no es una cuestión menor que no se tenga en cuenta las dependencias que actualmente están en esta planta, como es este plenario. No nos explican dónde se va a trasladar, ni cómo se va a reorganizar el funcionamiento institucional del ayuntamiento. Es decir, se plantea una transformación profunda sin una planificación completa. Pero hay algo para nosotros bastante más grave, y es que no se ha tenido en cuenta que el Pleno es el corazón democrático de este ayuntamiento. Es el lugar donde se representa la voluntad de los vecinos, donde se debate, se fiscaliza y se toman decisiones importantes. Por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de esta envergadura sin darle una alternativa a lo que básicamente es el corazón de este ayuntamiento y de la política en general. Para nosotros supone un menosprecio a los pilares básicos de la vida democrática municipal y esto no podemos aceptarlo. Nos lleva esto a una conclusión evidente. Estamos ante un proyecto que responde a una buena intención, que compartimos yo creo que todos los miembros de este plenario, pero que carece de una planificación real, de respaldo económico y de una visión global del impacto de esta modificación. Porque una comisaría sí, por supuesto, pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni sin garantías. Nosotros, dado que coincidimos en la finalidad de este punto, que es la creación de una comisaría de policía que se ajuste a las necesidades tanto de nuestro personal de policía como de nuestro municipio, no vamos a votar en contra, por supuesto, pero sí que nos vamos a abstener. Gracias.
1: Abstenció del Partit Popular i aprovació, en aquest cas, del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Este proyecto lo felicito al equipo de gobierno y, por supuesto, nosotros vamos a centrarnos irresponsablemente, vamos a centrarnos en la aprobación del proyecto, que es una mejora para nuestros policías y lo que hemos dicho siempre, que no solamente se centre en la infraestructura física, sino que también en recursos humanos, recursos operativos y una dotación del personal. Muchísimas gracias. Votaremos a favor porque somos responsables con esta ciudad.
1: Per la seva banda, el Partit dels Socialistes es va abstenir en aquesta ocasió. Qui va fer l'argument de l'abstenció va ser el regidor Juan Alfaro.
5: Evidentemente, este grupo municipal siempre va a estar al lado de las mejoras que puedan potenciar la calidad de vida de nuestro municipio, y más en este contexto de seguridad ciudadana, así como la de mejorar la calidad en el trabajo diario de nuestra policía local. Otra cosa es el modelo que se puede aplicar para esta mejora, y en este caso, este modelo nos genera algunas dudas. En primer lugar, este no es nuestro modelo de mejora para la seguridad ciudadana ni para la mejora en las condiciones de trabajo para nuestra policía local. Pero es su modelo, lo respetamos, pero no lo compartimos, ya que consideramos que la ubicación no es la más idónea, ya no porque consideremos que sus instalaciones pudiesen ser más eficientes en otro lugar fuera del edificio, que lo consideramos. De hecho, así lo aconsejan los expertos en seguridad ciudadana. Además, que este modelo de descentralización del espacio de policía local es el modelo de la totalidad, o casi la totalidad, del resto de municipios del Baix Llobregat. Por eso entendemos que una comisaría fuera del núcleo urbano tendría mejor respuesta y mejores prestaciones en caso de emergencia. Y entendiendo que el gasto en seguridad se debería considerar como inversión y no gasto, no compartimos al 100% la idea de la optimización de recursos en este tema y en este ámbito. A raíz de este aspecto económico, también tenemos la duda real de la inversión de este proyecto. Se habla de una cantidad, algo más de 1.200.000 euros, pero este proyecto no se realizará como algo nuevo y en un espacio nuevo. Es decir, entendemos que esa obra conllevará un gasto tanto en la actual ubicación de la policía local como el gasto que se pueda generar con la reubicación de los espacios que a día de hoy ocupan los grupos municipales, este salón de plenos, el comedor, la sala de comités. Es decir, aparte de conocer la inversión del proyecto que traen hoy a debate, consideramos que se deberían reflejar los gastos previstos adicionales que se pudieran generar para la realización completa del proyecto. En segundo lugar, también tenemos la duda de cuál es el plan configurado para una buena convivencia durante las obras de todas las zonas afectadas por ella. En definitiva, conocer cómo pueden afectar estas obras al día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No solo los de la primera planta, sino de todo el personal, tanto del que trabaja como de los ciudadanos que puedan acceder a esta casa. A pesar de todas estas dudas y esta falta de información, y siendo responsables y priorizando por encima de todo la mejora de las condiciones de nuestra policía local y de todo lo que conlleve y ayude a mejorar la abstención de nuestra población, no votaremos en contra de este proyecto y votaremos abstención.
1: Per la seva banda, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va parlar de la importància del projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca.
6: Aquest és un projecte necessari, que tothom estem d'acord que és un projecte absolutament necessari per tenir una policia local que desplegui les seves competències amb dignitat. Recordo perfectament el moment que vam assistir gairebé tots a l'inauguració del projecte, amb l'alcalde deia no és una cosa de regalar a la policia una cosa extraordinària, és tornar la dignitat justament perquè puguin treballar en les condicions que mereixen i que la ciutadania demanda per una altra part. Llavors hem de ser justos i ens hem de moure. No excuses, treballem per la ciutat, demostrem amb fets que treballem per la ciutat i aquesta és la nostra manera de fer. Qui vulgui apuntar amb aquesta construcció concreta dels projectes, doncs oberts estem sempre, i qui vulgui una mica remenar les cireres o fer veure que vol fer una cosa o que la sala de plens, doncs clar que tenim pensat on anirà la sala de plens i la reorganització dels diferents espais, però això importa a la ciutadania ara, la sala de plens, que una vegada al mes sí és, institucionalment és molt important, però el que importa ara mateix és aquest projecte i tirar-lo endavant. Després ja explicarem, com va dir també el regidor de la comissió informativa, ja anirem explicant com es reorganitzaran els espais i com ho anirem concretant, però ara el punt objecte d'aquesta part resolutòria i del dictamen de l'altre dia era aquest projecte.
1: El projecte de la comissaria local de Sant Andreu de la Barca, aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox, Som i En Comú Podem, i l'abstenció del PSC i el Partit Popular. Va tancar aquest punt del ple municipal l'alcalde Marc Giribet.
7: Jo crec que avui toca parlar de la comissaria. Toca parlar de la comissaria perquè hi ha un projecte que a vostès els hi poden agradar més o menys, que cadascú té les seves opinions i el regidor Alfaro ho ha defensat bé, la seva opinió. Poden ser d'una manera o poden ser d'una altra. També poden ser d'una manera o d'una altra les circumstàncies amb les quals hem d'abordar una inversió. I jo crec que l'habilitat és poder compaginar el compromís, l'ambició de voler transformar aquestes paraules en fets i, per tant, tenir una comissaria. I ho fem, i em sento molt orgullós, ho fem, o ho hem fet, de la mà de la prefectura de la policia local. I em consta que a la vegada la prefectura li ha fet extensiva a tots els agents del cos de policia perquè fessin aportacions al projecte. Per tant, avui el projecte que portem, a part de recollir moltes qüestions que, evidentment, doncs, una policia moderna havia de tenir, jo ja no parlaré de calabossos, perquè sembla que això mirem al passat, no? No parlarem de calabossos, però parlo de sala operativa. Una sala operativa, com és la policia local de Sant Andreu de la Barca, que està aplicant tecnologia per poder, diguéssim, tenir més ulls al carrer i poder anar a fer actuacions d'èxit, actuacions policials d'èxit, és més que necessària. I actualment la sala operativa que hi ha a la comissaria doncs no és una sala operativa, és una paret amb pantalles. Per tant, això és una qüestió que també s'ha de millorar. I estem molt contents perquè també jo crec que expliquem doncs, que fem una planificació. I la planificació és en el primer any de mandat aquest equip de govern aconsegueix comprar un local que era l'únic local que era propietat privada dins el consistori, que era l'oficina bancària que hi ha en el carrer Esport. Per tant, planificació. Sabíem des del minut 1 d'aquest mandat que havíem de fer una comissaria. Ho sabíem. I per tant, comprem, optimitzem recursos i tirem endavant aquest projecte. El cost d'aquest projecte és un cost important, però perquè creiem en la inversió en la policia local. I jo crec que a partir d'aquí és, com explicava abans el regidor Miquel Àngel Abril, és com es van produint els fets. Si nosaltres esperem a tenir en caixa aquest 1 milió d'euros, procrastinem tot el tràmit administratiu, elaboració de projecte executiu, la licitació de les obres, etc, etc. Cosa que hem vist que fent-ho de la manera que ho hem fet fins ara, doncs aquesta setmana hem licitat 800.000 euros en projectes, en diferents projectes. I això, licitar 800.000 euros en projectes quan no hi havia projectes, vol dir que s'han fet de zero, doncs és un èxit. I en la comissaria és també un èxit. I poden tenir el compromís, qualsevol santandreuenc i santandreuenca, de meu com a alcalde, que aquesta comissaria arribarà i que trobarem el finançament, perquè ja estem a punt de trobar-lo. I arribarà el finançament. I farem la comissaria.
1: Ha aprovat el projecte de la construcció de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, una comissaria que estarà instal·lada a la primera planta de l'Ajuntament, que triplicarà el seu espai del 274 metres quadrats actuals, passarà als 774 metres quadrats, i la incorporació de noves tecnologies i també equipaments. Entre les novetats, com hem destacat, la creació d'una sala operativa avançada amb un video wall de 8 pantalles que facilitarà el control i la gestió de les càmeres de seguretat de la ciutat.
0: Som informació.

0: d'activitats per visibilitzar la fibromialgia i oferir eines per conviure amb el dolor crònic. Parlarem d'aquestes activitats i també parlarem de la fibromialgia. Ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu, Unice Martín, regidora de Salut Pública. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, de Centre d'Atenció Primària, i també referent del benestar emocional i comunitari. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs, diverses activitats de l'11 al 15 de maig sobre la fibromialgia. Un dels objectius, regidora, visibilitzar, no?
1: Exacte. Vull dir, són... Ja sabeu que aquest ajuntament doncs, s'ha pres molt en sèrio donar visibilitat a moltes enfermetats o coses que hi ha al nostre entorn que no se n'hi han parlat i, per tant, creiem que estem en el moment de poder parlar. Avui en dia, la fibromialgia és una enfermetat que afecta moltíssimes dones que no es veu, però que la pateixen molt i que tenen dolor. Llavors van considerar doncs, que seria molt interessant fer una xerrada. De la xerrada hem anat, per què no la setmana de fibromialgia?
0: Com neix aquesta col·laboració, aquesta iniciativa entre l'Ajuntament i també, en aquest cas, el CAP?
1: Bueno, com ja sabeu, des de l'Ajuntament, des de fa molts anys, hi ha aquesta col·laboració per fer moltes activitats, tant a les escoles, als instituts, com també en diferents temes, com és el tema del tabac, o temes com aquests, que afecten la salut de dona, com pot ser la fibromialgia, la menopausa, o fins i tot com vam parlar de perdre un nadó, no? que al final també afecta psicològicament. La Lídia ha pogut formar part, a més de moltes d'aquestes xerrades, i aquesta col·laboració doncs pensem que ha de ser estreta, que hem de col·laborar com a ajuntament, estar presents i que el CAP doncs, igualment pugui comptar sempre amb nosaltres.
0: El que sí que s'ha comptat a l'hora d'elaborar el programa de les activitats és oferir en aquest cas xerrades amb un to participatiu, no?
1: Que és... Bueno, és que per molt que s'aporti no, l'experiència que o com a treballadora, no, com a psicòloga la Lídia pugui aportar, al final el que hem de fer és escoltar, perquè tu tens una necessitat no, d'explicar el que et passa. Llavors, és veritat que fem xerrades on puguin dir la seva, on puguin preguntar, on puguin dir les seves pors, on puguin expressar i veure que estan en un entorn, com sempre diem, un entorn protegit, no? On tothom que està allà doncs, li passa alguna cosa semblant i, per tant, és un entorn segur.
0: El fet que s'hagi escollit de l'11 al 15 de maig no és casualitat, ja que el dia 12 de maig és el Dia Mundial de la Fibromialgia, no?
1: Exacte, és així. El dia 12 és el dia, diguem-ne, central, i on s'ha volgut fer una sèrie d'activitats al voltant d'aquest dia.
0: Avui, com dèiem, també ens acompanya Lídia Pérez, que és psicòloga del CAP, és referent del benestar emocional comunitari del CAP de Sant Andreu de la Barca. Lídia, hem parlat d'aquestes activitats, l'objectiu que tenim. Ara sí que ens centrarem de les diferents activitats que hi ha programades, les diferents xerrades, que són molt interessants, però sobre la fibromialgia. És prou visible?
2: Doncs precisament volem aprofitar aquesta setmana perquè és una malaltia que, tot i que afecta al voltant del 3% de la població, sempre ens diuen que no és prou visible, perquè les limitacions, veurem que hi ha més coses més enllà del dolor, necessitem més compromís amb la comunitat i amb la societat. Aleshores, hem aprofitat, com deia la Eunice, aquesta setmana per diferents professionals de l'equip poder aportar una miqueta més de visió i contacte amb la comunitat.
0: De fet, la temàtica és molt variada, perquè fins i tot també inclou la nutrició, l'alimentació.
2: Exacte, sí, anem des d'activitats amb la fisio, perquè ja veurem que és molt important tot el tema de l'activitat física, la part emocional, l'alimentació, la medicació i els tractaments no farmacològics, i per últim, divendres, és precisament l'espai per recollir les veus de les persones que viuen amb aquesta afectació.
0: De fet, el primer acte és el dilluns 11 a les 5 de la tarda a la sala de conferències d'Escoles Velles, una xerrada "Movem el cos, alluixem el dolor".
2: Exacte, sí, serà una part que serà una caminada que faran prèviament amb la fisio, després aniran a aquell espai a fer uns estiraments i a explicar algunes pautes de per què això de l'activitat física.
0: el dimarts dia 12.

0: A 6 de la tarda, també a Escoles Velles, entendre la fibromialgia, claus per conviure.
1: Exacte, aquesta serà la que portaré jo, aquesta sessió, que serà principalment per explicar una miqueta més de què va. Estaria molt bé que puguin venir no només les persones afectades, sinó també les famílies, que sempre és tot un tema a l'entendre com conviure.
0: Més aquest acte, el del dimarts, coincideix, com dèiem abans, amb el Dia Mundial. El dimecres 13, 3 de la tarda, hem de tenir en compte els horaris, que són diferents d'una xerrada a l'altra. El dimecres, dia 13, a les 3 de la tarda, Escoles Velles, sobre alimentació, com hem comentat abans.
1: Exacte, sí, aquesta la portarà la Laia, la nutricionista del CAP, i precisament hem intentat agafar diferents franges horàries perquè pugui venir tothom en diferents horaris.
0: Dijous 14, 12 del migdia, ens traslladem en aquest cas a l'Espai d'Igualtat, Medicació i Fibromialgia.
1: Exacte, aquesta la portarà la metgessa, l'Anna Perarnau, per donar també pinzellades sobre aquest tema que és molt important poder-ho manegar.
0: Interessant la xerrada que hi ha prevista l'última, que són veus i vivències compartir per comprendre, que es farà a l'Espai d'Igualtat a 1:15 del migdia.
1: Exacte, que també la portaran una infermera de l'equip, la Susana, i la Cristina, que és la TECAI, i precisament serà recollir una mica tot el que s'ha anat parlant durant tota la setmana i intentar connectar amb les diferents persones.
0: Aquesta es farà el divendres, dia 15, serà l'últim acte. Per tant, com estem comprovant, és un programa molt, molt, molt, molt, molt variat, i que esperem, doncs, que la fibromialgia, que sovint es parla com la malaltia invisible, que en aquest cas doncs sigui més visible, no? No només amb els testimonis i les vivències del divendres, sinó amb els diferents punts de vista que voleu donar, no?
1: Exacte, exacte. Sí, aquesta és la idea. Esperem que tothom es pugui apuntar, participar, dir la seva, perquè en el CAP ja fem, des de fa pues, uns 3 anys o més, un grup dedicat a la fibromialgia, que precisament participem totes les persones que participarem més activament en aquesta setmana, i ja recollim una miqueta aquesta premissa de la necessitat de fer-ho més visible a la comunitat.
0: Sovint es parla també que la fibromialgia és difícil de diagnosticar.
1: També. És tot un repte, és llarg, que no és un procés senzill, i per això serà molt necessari, bueno, comentar aquests temes a les diferents sessions.
0: Si parlem dels símptomes més comuns?
1: Principalment debut amb el dolor, però també hi ha una part d'afectació emocional important, però bueno, uns dels punts arriba quan hi ha aquest dolor que no s'explica per altres malalties.
0: Estem parlant de dolor, estem parlant de la vessant emocional, on suposo que aquí hi entres en joc, no?
1: Exacte, sí, aquí em tindreu tota una hora per parlar d'això el dimarts.
0: Perquè com afecta la vida quotidiana de les persones que pateixen la fibromialgia? Per posar alguns exemples.
1: Pues sobretot afecta en aquesta part d'incomprensió, en limitació laboral. Habitualment és un perfil de persones joves, actives laboralment, amb càrregues tant de fills com de pares més grans, en la que tens un dolor tan descontrolat que no hi ha cap control de medicació d'altres aspectes, i al final arriba a ser molt frustrant perquè tampoc ningú acaba d'entendre el què, no?
0: Té cura?
1: No, malauradament fins ara no en té.
0: Però sí que hi ha una sèrie d'estratègies, que això també ho comentareu, per fer o millorar la qualitat de vida, no?, de les persones que pateixen la fibromialgia.
1: Exacte, tant de farmacològiques com principalment les no farmacològiques, que ja veurem que és les que més presència tindran.
0: Hi ha comprensió social?
1: Bueno, jo crec que aquí traurem unes bones conclusions després d'aquesta setmana, no?
2: Bueno, sí, jo crec que aquesta és la idea. Jo volia dir que treballem amb aquesta comunitat, no? que és el que estem fent des de Salut, fer aquesta xarxa comunitària, que no és només el CAP i l'Ajuntament, sinó fer participar a la gent de la ciutat, que estem treballant en aquesta taula de salut per poder que tothom hi tingui a dir la seva. I també aprofitaré, Lídia, si et sembla bé, doncs per dir que jo sé que estan en aquest grup, que van de dolor. Escolta, m'anima, si algú estem oberts a l'Ajuntament des de Salut. Si algú s'anima a fer una delegació de la fibromiàlgia aquí a Sant Andreu, estem oberts. Fa temps jo he anat parlant amb persones, també ho he parlat amb la Lídia, i creiem que és important, doncs, poder tenir un grup aquí a Sant Andreu que vulgui tirar endavant, i els hi donarem tot el suport perquè pensem que es podrien fer més coses, no? Vull dir, al final es fa amb la voluntat, però quan hi ha una entitat darrere, les coses tenen més força. Així que animem, escolta'm, que si algú s'anima, doncs estem oberts per rebre'ls i per anar a començar aquest camí que pensem que és força important i interessant que el tinguem a Sant Andreu.
0: Recordem que per assistir en aquestes activitats cal una reserva prèvia. Posarem els enllaços a través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, perquè són algunes adreçades a unes 30 persones aproximadament. Però aprofitant avui que tenim a la Lídia Pérez, que és la psicòloga del CAP, i parlant de la fibromiàlgia, parlant de casos pràctics de persones que s'han acostat la consulta, quan es parla de la fibromiàlgia, quines són les inquietuds que tenen les persones que pateixen la fibromiàlgia? O les pors?
1: Són superdiferents. Al final, cada cas és molt únic, no? Perquè, com veiem, la fibromiàlgia té tantes potes, tantes branques d'afectacions diferents que els neguits són molt, molt especials. Però sí que un bastant comú és aquesta part de comprensió més social, d'entendre, de tenir una vida una miqueta més adaptada, sobretot, com deia abans, en l'aspecte laboral. Sí que és tot un repte que com a societat tenim per davant.
0: Doncs esperem aconseguir, amb aquestes 5 xerrades, les 5 activitats de la setmana, podem dir setmana de la fibromiàlgia, Sant Andreu de la Barca, regidora?
2: Bueno, podríem dir... No, farem... Com coincideix també amb la Setmana de l'Educació, per no fer liu, que farem més activitats al voltant del Dia de la Fibromiàlgia. I així no ens liem,
0: Exacte, activitats i xerrades molt interessants i molt variades, sobretot per tal de conèixer tots els punts de vista. I des d'aquí, doncs, agrair avui la presència de la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i també agrair la presència de la psicòloga del CAP, Lídia Pérez, també referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues, i que vagi molt bé, aquestes activitats, i que sigui d'interès.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge el Centre Excursionista Pitallat organitza la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca. La sortida serà a l'esplanada del Mercat a 8:45 del matí. Les inscripcions a través de la pàgina web de pitallat.cat. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: El Centre Excursionista Pitallat ha anunciat la celebració de la 11a Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca, que tindrà lloc el pròxim diumenge 10 de maig. L'activitat proposa dos recorreguts, un de 12 quilòmetres i un altre de 17, amb un i dos punts de vigilament respectivament. L'entitat anima tothom a participar en aquesta cita ja consolidada. Parlem amb Rafael Ramos, de la Junta Directiva del Centre Excursionista Pitallat.
3: Bueno, aquesta caminada, que serà ja la 11a edició, serà el dia 10 de maig. Començarem a 8:45 del matí, a les 8:30, i farem dos recorreguts, un més llarg i l'altre més curt.
2: Abans d'entrar en els recorreguts, és la 11a caminada popular. Per què funciona també aquesta caminada popular? Perquè ja s'hagi fet 11 vegades.
3: Bueno, això va començar amb una idea de la junta que havia en aquell moment i va tenir un èxit molt bo. Fins i tot, se va apuntar moltíssima gent, se va fer sòcia gràcies a donar a conèixer tot l'entorn de Sant Andreu de la Barca, i vam veure que el fer excursionisme és un acte esportiu molt maco.
2: Normalment, en aquestes caminades populars, quanta gent hi participa? I sobretot m'agradaria saber per què li poseu el nom de caminada popular. Quina diferència hi ha en aquesta caminada en una sortida normal vostra?
3: Bé, lo de caminada popular és perquè és per aquest poble. Aquest poble o el que vulgui. I que no és només per a socis o simpatitzants. Se pot apuntar qualsevol, sempre que reuneixi totes les condicions físiques per poder fer-lo.
2: Uh-huh. Enguany, aquesta 11a caminada popular es farà el 10 de maig. La sortida és de l'esplanada, a 8:45, comentaves. I abans ens has avançat que hi haurà dos recorreguts. I ens pots explicar una mica quina diferència hi ha, com seran aquests recorreguts?
3: Sí. Bueno, jo com a dissenyador del recorregut sempre vaig i faig un recorregut que me invento, i per donar-li una mica d'aventura i un recorregut que sigui agradable i a tothom li agradi. Aquest any hem decidit fer-lo cap a Pagejar i anirem fins a la Font de les Rovires, passant per diferents indrets. Aquesta seria el recorregut llarg, i després, quan arribem a la Font de les Rovires, comencem a pujar per el torrent del Bufador, que popularment es diu el llac Blaus. I arribem al pic de l'Àliga, que allà hi haurà el primer avituallament, i se retrobarà ja en la caminada curta.
2: És a dir, que quan arribem al pic de l'Àliga, la gent que fa la curta ja marxa cap a casa.
3: Bueno, més que marxar, totes dues enfilaran cap al Pitallat, perquè totes les dues han de passar per el Pitallat. El pic de l'Àliga serà el primer avituallament i també serà el primer control, per saber que tota la gent passa per allà, que ningú s'ha perdut i que, un control. I després, el segon avituallament, que estarà a prop de la rotonda de Can Jupar, i com serà un dia també, esperem que
2: esplèndid.
3: Esplèndid, amb sol i calor, que puguin refrescar-se i hidratar-se una mica. I després, totes les dues caminades han de passar per el segon control, que serà el Pitallat, para que coneguen el punt més alt de Sant Andreu de la Barca i controlar que tota la gent pugui passar, perquè si algú es lesiona o abandona o el que sigui, allà sabrem si ha passat qualsevol cosa que nosaltres ja miraríem de donar-li una solució, si s'ha fet mal o que ha abandonat simplement perquè bueno, es trobava cansat.
2: Llavors, quina diferència hi hauria entre el recorregut de 12 i el de 17? La dificultat és simplement que és més llarg?
3: Sí, bueno, la dificultat és un dels dos punts claus. El més llarg sempre se li posa una mica més d'aventura, però no deixa de ser també molt maco o té una mica d'aventura també el curt. Però, clar, no és tan exigent. Primer perquè són 4 o 5 quilòmetres menys i després perquè, bueno, la dificultat del terreny no seran les mateixes. El llarg, bueno, és, com he dit, de més aventura, de més coses que són atractives.
2: Les inscripcions ja estan obertes?
3: Sí, ja estan obertes. Les tenim obertes en un enllaç a la nostra pàgina web, que són www.pitallat.cat.
2: I els preus com funcionen?
3: Sí, els preus serien, per als socis, la general serien de 8 euros i la reduïda de 5 per als menors de 14 anys. Després, els no socis serien de 10 i 7, respectivament.
2: En aquesta inscripció i per la participació, en els posts de les xarxes socials poseu que inclou uns obsequis.
3: Sí, tenim uns comerços d'aquí de Sant Andreu que cada any col·laboren amb nosaltres i a més també estem buscant més comerços que vulguin participar fent qualsevol obsequi, que després es fa com un sorteig i a qui li toca, bueno, lo agrairà molt, sigui l'obsequi que sigui.
2: A més del recorregut i d'haver participat en aquesta caminada popular, al final, en acabar, hi ha una botifarra amb beguda.
3: Sí, seria com el tercer avituallament. A mesura que va arribant la gent, se li ofereix una beguda, cervesa o qualsevol beguda que estigui ben fresca. I la botifarra. I a més, bueno, ja se li hauria donat una bolsa amb un obsequi i el sorteig de si li ha tocat qualsevol d'aquests obsequis o regal dels establiments de Sant Andreu de la Barca. Que m'agradaria mencionar alguns d'ells, perquè són de los que sempre estan aquí col·laborant. I, bueno, seria, per exemple, la Ferreteria de la Roda, Fotogèmenis, Claròptic, que està aquí al carrer L'Estatut, The Tapping, que fa l'obsequi del tirador de cervesa, Calton, la carnisseria del puesto que hi ha aquí al mercat municipal, el Xavi Campmany, i bueno, la pastisseria Arenas, que també col·labora amb el PAM, el pa i algunes coques i alguns obsequis més que fa.
2: Uh-huh. No vull ser mal pensat, però si fa mal temps es posposarà, s'anul·larà? Teniu alguna previsió de què pot passar o que si plou què fareu?
3: Bueno, en principi si plou esperem que no sigui molt.
2: Sigui molt, que sigui
3: sí,
2: quatre gotetes.
3: Quatre gotetes ja ho hem fet algunes vegades. L'únic que recomanarem a tothom que vagi amb l'equipament necessari per a poder no mullar-se molt. Però igual si suspendrien algun tram per motiu de riscos de caigudes o coses així, com seria el torrent aquest del Bufador, i possiblement també la curtaríem una mica. Perquè, clar, fer una excursió amb mal temps no seria el més adequat. Sí que, si plou moltíssim, sí que seria ja ajornada o més bé suspendida.
2: Bueno, com que farà molt bon temps, no s'haurà d'ajornar ni suspendre, llavors, si vols fer una crida a que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca participi en aquesta onzena caminada popular?
3: Doncs sí, m'agradaria moltíssim que hi hagués una participació molt nombrosa. L'any passat van participar 188 persones, espero que aquest any arribi a 220 o 240, com en anteriors edicions, que van arribar fins a 240 participants. Van venir gent dels pobles del voltant, de Corbera, de Pallejà, Martorell, Castellbisbal, i fins i tot de més lluny, de Barcelona, l'Hospitalet i Sant Boi. I, bueno, sobretot, com és popular, ens agradaria moltíssim donar a conèixer a la gent d'aquí del poble, que vegin que maco que és tot el bosc que tenim, que ens envolta, que és un pulmó per nosaltres, i per conscienciar una mica a tothom de que s'ha de cuidar per tenir uns espais tan saludables com és els que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca.
2: Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web pitallat.cat amb preus que van de 8 euros fins als 5 euros. El Centre Excursionista Pitallat fa una crida a participar en la seva 11a edició de la Caminada Popular de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde ha tornat a Sant Andreu de la Barca i s'obre als instituts per reforçar la participació juvenil. De fet, del 4 al 20 de maig, amb un recorregut per 8 barris del municipi i amb una aposta clara per ampliar la participació ciutadana, torna l'oficina de l'alcalde. Marc Giribet ha fet declaracions a Ràdio Sant Andreu, on ha fet una valoració positiva d'aquesta segona edició o de l'inici d'aquesta segona edició. El format de les trobades també s'ha adaptat per fomentar un ambient molt més proper. L'oficina de l'alcalde es complementa amb les assemblees de barri que tindran lloc cada dia a les 7 de la tarda en els mateixos punts.
1: Doncs això que, com bé comentaves, a tots els barris, a tot durant aquestes dues setmanes, i la veritat que molt contents perquè és una iniciativa que ens permet rebre els veïns, escoltar-los, escoltar quines són les seves inquietuds, propostes, i per nosaltres això és molt important. A més, hem anat evolucionant aquesta idea d'oficina d'alcalde, la vinculem molt també amb els barris i amb les associacions de veïns, per tant, ens ajuden a poder fer-nos arribar veïns que tenen inquietuds o que els hi han traslladat a les pròpies associacions, i per tant avui ens trobem, i ens trobem d'una manera, diguéssim, molt amable, en una recreació com un menjador de casa, per tant que se sentin còmodes i ens puguin explicar durant una hora les problemàtiques o les propostes també, n'hi ha moltes que hi ha en el seu barri, i així ens ajuda molt més a concentrar i a poder parlar d'espais territorials molt concrets o de serveis molt concrets en el conjunt de la ciutadania.
0: Aquestes oficines de l'alcalde que van acompanyades de les assemblees de barri que també es tornen a fer.
1: És una nova edició de les assemblees de barri. Jo vull explicar que aquestes dues iniciatives són del govern municipal de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, i és una aposta claríssima per la participació ciutadana, així com també per la transparència, no? Perquè al cap i a la fi el que fan els regidors de barri, el que fan les oficines de l'alcalde o el que fan les assemblees és poder explicar, ser transparents en la gestió que està fent l'equip de govern, i a més això, diguéssim, el que implica és que la gent doncs participi molt més, s'uneixi a aquests espais de participació, i ens ajuden molt a poder fer una cogovernança de la ciutat molt més fàcil.
0: Una de les novetats en aquesta edició és la visita dels instituts. Per què?
1: Doncs perquè ens hem d'apropar als joves, i si els joves no venen a les oficines de l'alcalde, o no venen a les regidories, o no venen a les assemblees, o no venen a les audiències públiques, hem d'anar on estan els joves, si els hem d'anar a escoltar, els hem d'anar a atendre, perquè són els futurs ciutadans que ens agafaran el relleu, i per tant que aquests ciutadans puguin estar implicats, puguem sentir la veu, les seves inquietuds o les seves necessitats, jo crec que és obligació de qualsevol representant públic. I per tant anem als instituts, passem igual que aquí un matí sencer, agrair la predisposició dels equips directius dels instituts perquè ens han ajudat molt i els hi ha agradat molt la iniciativa, i això, aquesta és una de les grans novetats també d'aquesta nova edició d'assemblees i oficines de l'alcalde, que és precisament instal·lar-nos un dia sencer amb la regidora d'Educació, també amb el regidor de Joventut en els instituts, i poder atendre les necessitats dels joves.
0: Els ciutadans de Sant Andreu de la Barca que vulguin participar d'aquesta oficina d'alcalde, cal fer una reserva prèvia?
1: Pel que m'han comentat, estan exaurides totes ja les visites, tot i que si tenen alguna necessitat, podríem encabir en diferents forats. Ens han de fer arribar un WhatsApp a la web de l'alcalde, és a dir, sabarca.cat/alcalde, i allà ens podran fer arribar una petició per WhatsApp directament, i allà en el barri que millor, diguéssim, vagi per disponibilitat i per agenda, se'ls podrà fer un petit reserva de forat. Serà més curta, ja no serà d'una hora, serà potser de 30 minuts, però la idea és precisament aquesta.
0: I aquesta posada en escena va canviant, respecte a l'altra edició?
1: L'anem millorant, anem ampliant els sofàs, anem ampliant el mobiliari, precisament perquè ens hem donat compte amb l'experiència que potser ens podem trobar, no sé, 6-7 veïns que vulguin parlar d'una mateixa temàtica o casuística, i per tant també intentem fer més grups per poder fer que més ciutadans i ciutadanes participin, diguéssim, d'aquests espais.
0: suposo que les preguntes dels ciutadans molt variades i diverses.
1: Molt variades, des d'uns problemes d'aparcament que hem tingut, això recentment, o d'un problema en quant a l'habitatge, o fins i tot el que té a veure amb el manteniment de les zones verdes. Hem explicat que estem posant en marxa el sistema de rec i, per tant, estem recuperant diferents zones, i ens ajuda molt també a poder-li explicar a la ciutadania els diferents projectes que té l'Ajuntament en aquells àmbits que els hi preocupa, àmbit d'habitatge, àmbit de manteniment, seguretat, i crec que el ciutadà surt molt content d'aquest tu a tu que té amb l'alcalde i amb l'equip de govern, que és importantíssim, i crec que és una gran novetat que la gent valora molt positivament.
0: I hem parlat també amb els primers ciutadans que s'han acostat a l'oficina de l'alcalde, en aquesta ocasió situada a la plaça 11 de setembre. Marisol, avui participa en aquesta oficina de l'alcalde. Per què participa? Per què ha volgut venir avui aquí?
2: Para preguntarle sobre la renovación de los pisos que donde vivo yo, aquí de la plaza del 11 de septiembre.
0: ¿Qué piensa y qué opina d'aquest servei, de l'oficina de l'alcalde?
2: Pues está muy bien, más cercano y así ya directamente se le puede preguntar.
0: ¿Va a participar en l'anterior ocasió?
2: No, mai. No, nunca mai.
0: I a l'oficina de l'alcalde també han participat el Manuel i també l'Anna.
3: Muy bien, nos ha atendido muy bien. Muchas gracias al Mar porque nos ha atendido perfectamente y se lo agradecemos.
4: Está todo muy bien, sí. Muy agradecido estamos.
3: A ver si conseguimos lo que hemos pedido, porque no hemos pedido nada, algo que nos... Es que mi madre tiene 104 años y necesitamos que nos ayude un poquito.
0: ¿Conocíais la oficina del alcalde de la otra ocasión que se hizo?
3: Bueno, lo hemos visto, pero hablar con él no es la primera vez que hacemos esto.
4: Sí, porque no han informado que estaba aquí hoy. Y digo, pues mira, venimos aquí.
0: ¿Habéis aprovechado el tiempo?
4: Sí, hombre, sí.
0: De cara a la gente que nos esté escuchando, ¿recomendaríais que visitasen la oficina del alcalde?
4: Sí, es muy rentable, yo creo que sí. Es bueno para el pueblo que haga estas cosas.
3: Yo sí, yo le tengo muy agradecida, nos ha atendido amablemente y muy bien.
0: L'oficina de l'alcalde es traslladarà en diferents barris de Sant Andreu de la Barca de cara als propers dies. El dia 5 de maig estarà a la Colònia, al Parc de l'Avinguda del Bosc. Dimecres 6 de maig a la Solana, al Parc de la Solana. Dijous 7 de maig al Palau, a la plaça Clara Campoamor. Dilluns 11 de maig al nucli antic, a la plaça Font de la Roda. El dimarts 12 de maig a Camprats, als Jardins Montsat Roig. El dimecres 13 de maig a la Plana, als Jardins de la Petanca. I el dijous 14 de maig al barri del Centre, concretament a l'aparcament del carrer Anoia. També visitarà els instituts, com l'Institut Montsat Roig, el dia 18 de maig, a l'Institut del Palau el 19 de maig i a l'Institut Sant Andreu el dimecres dia 20 de maig. De cada reunió de l'oficina de l'alcalde es realitzarà aquell mateix dia a les 7 de la tarda en aquell mateix punt les diferents assemblees de barri amb els regidors de cada barri i on també hi participarà l'alcalde Marc Giribet.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat la primera entrevista de la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Ho hem fet amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.

0: Encetem una nova edició de l'Espai de Portaveus. Recta final del mandat municipal. Ens trobem a un any de les eleccions i també és moment de fer balanç, d'analitzar també l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Isabel Marcos, molt bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bé, per començar, i abans d'analitzar alguna de les informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, bé, en quin moment es troba avui Sant Andreu de la Barca? En quin moment creu que es trobaria Sant Andreu de la Barca?
1: Yo creo que se encuentra en un momento muy, muy productivo y con mucha velocidad, porque se empiezan a hacer efectivos, se empiezan a construir, se empiezan los diferentes proyectos importantes del mandato, porque hasta ahora pues lo que se iba viendo es todo el tema pues de mantenimiento de las infraestructuras, de mejora de servicios en general, pero ahora se empiezan ya a ver los proyectos de mandato, los 16 parques que se están remodelando con una inversión de más de 1 millón de euros, la Presol de la Quimeta, que justo ahora se acaba de empezar a construir, que va a contar, no solo va a ser un Abresol con más de 140 plazas para 0 a 3, sino que va a ser un equipamiento educativo socioeducativo para las familias, que va a contar con temas de crianza, con temas de conciliación familiar, va a ser un espacio muy importante para la ciudad. Estamos ya presentando pues proyectos, ¿no? Que en breve también se, ¿no? Como el de la comisaría de policía, que va a prestar servicio también a la ciudad, no solo en temas de seguridad, que es lo que un poco se, ¿no? Se habla siempre, sino también de servicio a la ciudadanía, de cuando la ciudadanía se dirige al ayuntamiento, se dirige a la policía local, pues por muchos temas diferentes, también va a ser un espacio muy importante. Bueno, yo diría que es un momento de eclosión de proyectos y bueno, que en ese sentido pues muy contentas porque se empiezan a ver cosas.
0: Com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, estem a la recta final del mandat. Queda justament un any per les eleccions municipals del 2027. Per tant, com es planteja aquest any que encara queda i que encara falta per les eleccions municipals?
1: Pues mira, en la línia que decía, pues seguir cómo se van a concretar todas esas proyectos de ciudad y también servicios, porque se están licitando muchísimos servicios. Estamos pendientes de licitar el servicio de recogida de basuras de la ciudad, que va a contar con más de 4 millones. Bueno, en este momento se están trabajando la licitación como de 20 servicios nuevos para la ciudad. Nuestra actitud es un poco de ver cómo esto se va ejecutando, de seguir toda esa ejecución y de rendir cuentas a la ciudadanía de todo lo que se está haciendo en este mandato. ¿Y cómo estamos haciendo esa rendición de cuentas? Bueno, va a haber muchas formas, pero por ejemplo en este momento estamos haciendo barrio por barrio, en los diferentes barrios de la ciudad, las regidurías del barrio y la oficina del alcalde, que como yo creo que ya los ciudadanos y ciudadanas saben, es que trasladamos el ayuntamiento a cada barrio y hacemos un retracontas, una devolución de lo que en cada barrio se está haciendo a nivel pues de mejora de la ciudad, de mejora pues de la iluminación, de todo lo que es reducir la velocidad de las vías, de todo lo que significa pues mejora del asfaltado, mejora de los bordillos, las aceras, los pasos de cebra, todos aquellos puntos de la ciudad que tienen más dificultades, pues todo lo que es pues el mantenimiento de la ciudad en cada barrio, y después explicamos lo que son los proyectos grandes de ciudad y cómo se están ejecutando, en qué momento están, y después, por supuesto, lo más importante es que recogemos todas las propuestas que la ciudadanía viene a hacer a las regidurías, a las asambleas de las regidurías de barrio y de la oficina del alcalde. Y yo sobre todo en ese sentido invitar a los vecinos y vecinas a que vengan, que se enteren cuándo es cada una, que están publicadas, que hay una, se va, en el barrio aparecerá una carpa y en esa carpa se hará la asamblea. Y por la mañana el alcalde y la regidora de barrio, en mi caso, el regidor de barrio que toque, pueden recibir a todos los vecinos y vecinas que piden hora y pueden hablar con nosotros sobre, pues eso, todos los proyectos, los problemas del barrio, las propuestas que pueda haber. Y en ese sentido nosotros nos planteamos lo que queda de legislatura, pues como decía, seguimiento de todos los proyectos, seguimiento de todos los servicios y sobre todo pues ese rendir cuentas de todo lo que nos comprometimos y de todo lo que tenemos en marcha, ya no solo para este mandato, porque ahora también estamos construyendo proyectos del nuevo mandato.
0: ¿Cómo es veu d'aquí a un any?
1: Pues eso, pues yo creo que muy positivos, creo que se está haciendo un trabajo muy importante de transformación de la ciudad, que este último año se va a ver mucho más, se va a concretar mucho más, y en ese sentido yo pienso que la ciudadanía, pienso que va a saber verlo, y lo está sabiendo ver, tenemos muchas devoluciones positivas, y en ese sentido yo creo que el balance es muy positivo.
0: Quina opinió té del Pla de Barris, de la presentació del projecte del Pla de Barris, que es va presentar fa unes setmanes? Sant Andreu Barcà presenta la seva candidatura al Pla de Barris per optar doncs, a un finançament de 16,7 milions d'euros, per haver 37 actuacions fins a l'any 2030. De fet, l'article del mes de maig que en Comú Podem ha publicat a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca precisament parla d'aquest pla de barris.
1: Pues para en Comú Podem, para Podemos, el pla de barrios es mucho más que una subvención, es una gran oportunidad para que todos esos proyectos que podríamos ir haciendo más poco a poco, porque los recursos de la ciudad son muy limitados y los tendríamos que hacer con más despacio, es una oportunidad para hacer una transformación más profunda de la ciudad, hacerla con mucha más rapidez y con muchos más recursos. Y en ese sentido es una gran oportunidad y por eso nos hemos presentado, porque tenemos muchas iniciativas para modificar la ciudad, que las hemos ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbanístico, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejora de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Yengran, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Porque la ciudad se transforma de muchas maneras, se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo importante para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el San Andreu de la Barca del 2020, del siguiente año, de los siguientes años, del 2000, bueno, del siguiente
0: 2027, 28,
1: perdón, exacto.
0: O actuacions fins a l'any 2030, que sí, és el que preveu aquest pla de barca.
1: Exacto, hasta el 2030.
0: ¿Com creu vostè que cal actuar amb més urgència?
1: Bueno, yo como decía, hay los cuatro ejes y yo creo que hay que hacerlo de forma paralela. A veces lo que se ve, como en este caso, ¿no? Se está viendo mucho toda la parte, pues, de infraestructuras, de seguridad, ¿no? De las cámaras, el proyecto de comisaría, pero se está viendo menos y también se está haciendo muchísimo de todo el tema social, de cómo se está trabajando, pues, opciones para los jóvenes, ¿no? Este verano se va a trabajar actividades de ocio que nos piden muchas veces los vecinos y vecinas, las familias, para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Todo el tema de la ciudad educadora, ¿no? El proyecto Entor, los patios abiertos de las escuelas para poder hacer actividades. A nivel de salud, ¿no? Se están haciendo muchísimas actividades. A nivel de igualdad, de prevención de la violencia machista, de Gengran, de servicios sociales, toda esa parte también es una gran oportunidad de tener recursos. Y de tener recursos para hacer esa transformación, pues, planificada, con cariño, más rápida, ¿no? Que la hubiéramos podido hacer de la forma que la estamos haciendo ahora. Y sobre todo decir, Jordi, una cosa muy importante, y es que además va a ser una actuación participada por la ciudadanía.
0: La ciutadania, en aquest cas, hi ha una enquesta on poden prioritzar, doncs, les actuacions.
1: Sí, hay como eso, hay una serie de medidas que se han partido, que han partido de un diagnóstico de la ciudad y que se han considerado como, en ese diagnóstico, como las prioritarias. Pero esas medidas prioritarias, que son muchísimas, ahora hay que darle una prioridad y ver cuáles son las más importantes y, sobre todo, ver cuáles son las que a la ciudadanía le preocupan más y son las que pretenden que, como gobierno, dediquemos los recursos.
0: L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El Comitè Unitari de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'ha mobilitzat per reclamar millores laborals. Ha fet amb convocatòries aquest dimarts i dimecres davant de la porta de l'Ajuntament una convocatòria de mobilització impulsada per al Comitè Unitari integrat pels sindicats Comissions Obreres i UGT. La protesta, celebrada a les 10 del matí, coincidint amb els descansos de la plantilla municipal, ha servit per denunciar la manca de resposta del govern municipal i dels responsables tècnics davant de diverses reivindicacions laborals. Segons els representants sindicals, continuen pendents de resolució malgrat compromisos adquirits. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb el president del Comitè Unitari, Francesc Soto, i també ha parlat amb Maripaz Lacueva, delegada sindical, integrant del Comitè Unitari i del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
3: Estem reivindicant que es faci efectiu els acords que s'arriba a la negociació col·lectiva. Tenim un problema en les modificacions de l'RLT que portem més de dos anys intentant desencallar i no hi ha manera. N'hi ha un acord i després no es compleixen. Tenim un problema de riscos laborals, plans de prevenció, condicions de treball, de llum, ergonomia, que no acabem d'encetar. I tenim uns endarreriments de l'any 25 que encara no s'han fet efectius. Creiem que són problemes tècnics, però clar, no pot ser una cosa in eternum, és a dir, des del mes de gener ja sabia, m'entens? Bueno, m'han dit que el mes de març es va fer una modificació per poder fer front a aquesta despesa, encara a dia d'avui pues no sabem quan cobrarem. I bàsicament això, i després, bueno, són canvis, s'estan fent canvis organitzatius i no es consulta a la part sindical i creiem que ja ha arribat el moment de fer una mesura de força i que realment es veia el malestar que n'hi ha a la plantilla i que s'està enquistant.
0: Algunes de les reivindicacions que es fan són d'ara o són de fa molts anys enrere?
3: Bueno, n'hi ha reivindicacions que venen d'anys enrere, però bueno, ja no podem mirar enrere, estem en l'actualitat i s'ha d'entomar la solució.
0: Mobilitzacions que heu fet aquests dos dies davant de les portes de l'Ajuntament, aquestes mobilitzacions tindran continuïtat?
3: Com ja vaig dir ahir en unes altres declaracions, sí que després d'avui farem, el comitè unitari farà una reunió, una avaluació de l'impacte i de la participació, i evidentment si no es posa fil a l'agulla continuaran les mobilitzacions.
0: Bé, aquesta setmana també coincidim amb la primera mobilització, el regidor de Recursos Humans va enviar un correu, en aquest cas als treballadors, on deien que molts d'aquests punts que estaven d'acord i que s'estava treballant.
4: Sí, és el mateix que ve dient des de l'any passat, pràcticament, quan ja coneixia tots aquests aspectes i ens va dir que sí i que estaria, s'ho miraria i que si no personalment ell s'encarregava, però no tenim constància de que s'hagi avançat en res, de tot el que ja va dir que sí. És que és això, el nostre problema és que ens diuen que sí, però després no veiem que es faci res del que hem acordat efectiu, que es faci efectiu, que ho veiem.
0: Proper pas?
4: Proper pas. Nosaltres hem demanat reunió novament amb l'alcalde.
3: L'alcalde el dijous es va demanar, de moment no tenim resposta.
4: I, bueno, depenent del que ens diguin o que no ens diguin, pues així farem.
0: Sobre, en aquest cas, la convocatòria, satisfets des del comitè?
3: La veritat és que sí, estem satisfets, perquè, bueno, és la primera vegada que realment dos dies de concentració i la gent ha respost, entens? És a dir, no es pot deixar el servei desatès i per això creiem que n'hi ha alguna gent que no pot deixar, perquè nosaltres som responsables de la nostra feina i sabem que estem al servei dels ciutadans, però això no vol dir que no puguem reivindicar les nostres millores en les condicions laborals.
4: Sí, molt, molt satisfets, perquè la veritat no sabíem si hi hauria resort, si els companys veurien que necessitem el recolzament perquè vegi aquest equip de govern que tal com anem no anem bé, siguin conscients, i bueno, la resposta dels companys i el recolzament respecte a que ells sí que veuen la necessitat d'aquestes millores, bueno, encantada.
0: En resposta a les mobilitzacions, el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, va enviar aquest dimarts un comunicat intern a la plantilla municipal en què assegura que l'equip de govern comparteix les reivindicacions plantejades pel comitè unitari i que els diferents punts ja s'estan treballant. Segons el comunicat, traslladat als treballadors després de la reunió mantinguda amb el president del comitè el passat 29 d'abril, el govern municipal considera que no existeixen discrepàncies de fons amb els sindicats. Recorden que hi ha plena coincidència en tots els punts que es plantegen i que no es tracta de qüestions sobre les quals hi hagi discrepància de fons, sinó d'objectius compartits, assenyala el text signat pel regidor de Recursos Humans. El regidor també defensa que la modificació de la relació dels llocs de treball i la revisió de les categories CB2 ja està en marxa i que assegura que el govern està prioritzant el seu inici en els temes acordats. Pel que fa al calendari de negociació reclamat pels sindicats, el govern afirma que s'està treballant per concretar-lo amb dates realistes i vinculants que aportin estabilitat i previsibilitat al procés negociador. També en el comunicat, Xavier Vila fa referència a les reclamacions de seguretat i salut laboral. Assegura que el consistori està avançant en l'actualització del pla de prevencions de riscos laborals i en la planificació de simulacres i actuacions destinades a millorar les condicions laborals. Aquest dimarts i dimecres, com dèiem, el comitè unitari dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, integrat per els sindicats, comissions obreres i UGT, ha fet aquestes dues mobilitzacions, aquestes dues convocatòries davant de la porta del consistori.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
5: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs, una mica doncs, dades per una banda i per l'altra doncs, experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
0: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
5: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
0: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana, doncs a la setmana s'allarga més, i la conversa continua.
5: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent, i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
0: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
5: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no, diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa. Si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
0: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
5: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634 75 72 31, Hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les escoles velles i preguntin també.
0: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003 que es va instaurar també el voluntariat per la llengua Sant Andreu a Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents, han passat per aquest programa. Per tant, estem parlant d'una xifra important.
5: Sí, sí, sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara, en aquests moments, el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
0: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
5: Sí. Hi ha voluntaris doncs que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no? Anar renovant

0: comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa doncs, també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren no? a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure no? doncs el català que estan aprenent a l'aula doncs, a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
0: Sí, sí, és aquesta campanya no? de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joan Ola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
0: Sí. Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
0: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs és portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella, i llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents. I bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, eh? Que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
1: Veig que el Voluntariat per la Llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
0: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no? perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el Voluntariat per la Llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no? Sense por, no?
0: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important. Hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català. Vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai, i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
1: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
2: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles, i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes doncs, experiències, potser, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment són moments molt divertits.
1: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
2: Sí, aproximadament, sí.
1: Com vas conèixer el programa del Voluntariat per la Llengua?
2: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil, i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg, ni res de l'altre món.
1: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenentes, aprenents que has tingut fins ara, i de conèixer també altres cultures, no?
2: Exactament. Realment,

0: que al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, o del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
1: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
0: Exactament, totalment. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya, que el parli, però, clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa. O sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid. Un cafè, hola, què fas? Com ha anat el dia? Com ha anat la setmana? I si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
1: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
0: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fins el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones un quart de nou del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
0: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiguem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també tenem feina als negocis del poble.
1: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
0: Exactament. Sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí. I fem. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
1: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els hi recomanaria?
0: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana, o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
1: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
0: Encara no.
1: Nervis?
0: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
2: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
2: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
2: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
2: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
2: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més del dia a dia, no?
2: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
2: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conocen i tal, i intento parlar amb ells català.
1: Normalment, i bé, no?
2: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
2: Com?
1: On vas néixer?
2: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
2: Sí, sí, sí, però ja he vist que...
1: Fa molts anys aquí, no?
2: Sí, sí, des de los 21, uh-huh. Saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i... No vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta razón i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
2: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
1: una mica.
2: I los accents, sobretot, los tancats, oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta què era? Tancada o oberta, no?
1: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu, però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
2: Sí, a veure, juguem aquí al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, diguem, acertix també, del cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
3: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
1: És el primer any que ho fa o...?
3: Sí.
1: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
3: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
3: Crec que sí. Sí? I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
3: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. De lo que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar?
3: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta, la companya?
3: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària. Com van aquestes converses?
4: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
4: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
4: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil.
4: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
4: Sí, el que surti, del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
3: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
3: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Parlem d'aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
3: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
4: Sí, sí. Totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
3: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
3: Fem el B, el B3.
4: El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
4: Sí, sí. Hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
4: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt agradable... i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
4: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
4: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè? De que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
3: Parla bé, l'únic sí, sí. Que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
3: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
4: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: nova edició de la Setmana de l'Educació de Sant Andreu de la Barca serà de l'11 al 15 de maig. Parlarem de les diferents propostes de la Setmana de l'Educació. Ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una Setmana de l'Educació que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies.
1: Exacte. Aquest any presentem la tercera edició de la Setmana de l'Educació, que, com bé diu, serà de l'11 el 15 de maig i que s'enmarca dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que és un conveni que només entrava vam signar amb la Generalitat, i que commemorem també el Dia Internacional de les Famílies, que és el dia 15 de maig.
0: Unes activitats i actes que tindran lloc de l'11 al 15 de maig. Hi ha un total de 5 propostes. Anem comentant les diferents propostes, però què s'ha tingut en compte? Primer de tot, abans de parlar de cadascuna de les propostes, què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa?
1: Aquest any el que hem volgut ha estat explorar altres activitats, no només xerrades i formacions per les famílies, sinó fer-ho molt més inclusiu i obert perquè ho puguin gaudir també a nivell familiar, és a dir, no només els adults, sinó que també els infants, incloure'ls dintre d'aquesta programació, que sigui atractiva, que puguin passar estona de qualitat amb la família, i sobretot hem tingut en compte això, perquè l'educació és una de les prioritats d'aquest govern municipal i el que volem és seguir apostant per convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat de la infància.
0: Comencem el dilluns 11 de maig, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Aigües Toses.
1: Exacte, dilluns 11 de maig farem l'hora del conte, que seran capses per explicar, a càrrec de la Berta del Poblet, i bé, serà una sessió de contes de Gianni Rodari, on es descobriran fins a 100 contes diferents del mestre de la fantasia. I això serà, doncs, a sobre d'un escenari, un munt de capses tancades que amagaran cadascuna d'elles, un element que desencadenarà una història.
0: Hem dit Biblioteca Aigües Toses, serà a prop de la Biblioteca Aigües Toses, no?
1: Serà el parc que hi ha just al costat de la biblioteca.
0: Per tant, són activitats que es faran la majoria al carrer.
1: Exacte, sempre que puguem, doncs fer-ho al carrer, fer-ho en obert, que tothom que passi per allà ens pugui veure, ser visibles i que l'espai convidi a participar. Recordar també que aquesta és una activitat edonauta i per tant els infants de tercer i quart de primària doncs podran portar aquest passaport. De segon i tercer de primària, perdó.
0: El dimarts 12 de maig, 5 de la tarda, ens traslladem en aquest cas al Parc Central.
1: Sí, aquí en aquest cas tindrem una sessió vivencial de joc que serà doncs d'experimentació a través dels sentits per infants de 0 a 6 anys, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
0: El dimecres 13 de maig, 6:15 de la tarda, ens traslladem al Teatre Núria Espert, on allà es farà una xerrada. Cal inscripció prèvia en aquesta xerrada. De què anirà?
1: Sí, doncs aquí serà per parlar... Bé, serà una xerrada formativa destinada a famílies, però també oberta als professionals de l'educació que ens vulguin acompanyar, i tractarem la dificultat d'acompanyar els adolescents. Seran, sobretot, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Com bé deies, cal inscripció per saber l'aforament que tindrem.
0: També caldrà inscripció, en aquest cas, el dijous 14 de maig, 7 de la tarda, a Biblioteca Aigües Toses, tindrem una tertúlia.
1: Sí, serà una tertúlia amb Jordi Collet, que ens parlarà de que educar és cosa de tothom, recuperar la tribu. I aquí també, doncs, inscripció. Les inscripcions, recordem, que seran a partir del 30 d'abril.
0: I finalment, divendres 15 de maig, tornem al Parc Central, a 5:15 de la tarda, 4:30, tindrem aquí diferents tallers.
1: Sí, seran tallers interactius per famílies i infants sobre diversitat familiar, a càrrec de la tribu juganera. I serà oberta, doncs, a tota la ciutadania, i el que es farà doncs serà muntar diferents estacions i racons de joc on les famílies i els infants doncs es podran anar bellugant i fer diferents propostes.
0: tercera edició de la Setmana de l'Educació. Si tenim tercera edició, vol dir que les altres dues anteriors han anat prou bé.
1: Han anat molt bé, la valoració és molt positiva, i fruit també d'aquestes valoracions i de reflexió, que penso que és el més important, no? Tu quan generes una nova proposta, perquè la Setmana de l'Educació és una proposta que neix amb aquest equip de govern, doncs sempre posteriorment cal una reflexió, aturar-se, mirar com ha anat, veure si té continuïtat aquesta activitat, i evidentment sí que la té, seguirem apostant per fer-la, i com deia a l'inici, seguir ampliant, és a dir, que no tot siguin xerrades, formacions i actes per adults, sinó que també sigui una setmana per viure en família, per gaudir de la diversitat familiar, i que infants i adults puguin conviure i participar i passar temps junts.
0: A diferència de les edicions anteriors, en aquesta tenim més activitats, i sobretot tenim aquestes activitats al carrer. L'objectiu és fer més visible aquesta setmana, suposo.
1: Exacte, sí. Ocupar els espais públics, fer-ho visible, que qualsevol persona que passi pel carrer es pugui aturar, dir, ostres, que aquí s'estan fent coses. Aquest Ajuntament està apostant molt per la infància, per les famílies, per generar activitats gratuïtes, accessibles a tothom, i que generin igualtat d'oportunitats, en la mesura que apropem informació informació i formació a les famílies, però també oferim espais de qualitat per gaudir amb els adults, doncs per aquests infants, no? Que no només puguin estar amb activitats, diguem, a l'aula, sinó que també quan surten al seu municipi els ofereixi un espai atractiu, estimulant, pedagògicament revisat, i que els ajudi a créixer i aprendre.
0: Doncs a l'11 al 15 de maig, tercera edició de la Setmana de l'Educació a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats que hem comentat en el dia d'avui, una programació que s'emmarca, com dèiem, en el Pla Educatiu d'Entorn i també del Dia Internacional de les Famílies. Hi ha de tot, hi ha algunes que són inscripcions prèvies a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i d'altres que són a l'aire lliure, per tant, a gaudir d'aquestes activitats.
1: A gaudir, a participar, venir, i evidentment qualsevol persona que ens vulgui fer en finalitzar alguna d'aquestes propostes, doncs algun suggeriment, algun, no? Doncs benvingut sigui, i ho tindrem present també, doncs, per posteriors edicions.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta Setmana de l'Educació.
1: Gràcies a la ràdio també, i a tu, Jordi.

I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a través de Ràdio Sant Andreu.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becaDJ Top Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias. Besines mil. Chao. Disfruten.
1: Annyeonghaseyo, K-popers. 저는 김준서입니다. 저는 김준서. 감사합니다. Muchas gracias por acompañarnos a la edición número 265 de K-pop History. Seguirem actualitzant-nos en temes K-pop d'inicis d'aquest 2026 i també amb algun tema dels que no havíem acabat de parlar al seu moment del 2025. A més, també tindrem alguna peça de pop-rock. Primer ens trobarem amb les quatre noies que formen Haiki, que havien debutat a Corea el 5 de gener del 2022 i al Japó ho han fet el 27 d'agost del 2025. Les escoltarem des del single digital Not Like a Movie del 5 de gener d'aquest 2026, que està fet com a celebració del seu quart aniversari de debut. És un tema de ritme mig o mig tempo amb bones veus en un fons melòdic. La lletra parla de que la vida real no és com una pel·lícula a la que tot acaba bé, sinó que molts cops no surt com un desitjaria, amb missatge de superació personal, acceptant que no cal voler lluir més que ningú. Amb més de 2,5 milions de reproduccions del videoclip les seves tres primeres setmanes, escoltem les Haiki amb Not Like a Movie.